0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
2: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.
3: I com bé saben, la CB60 continua avançant. El passat dilluns es va presentar aquest projecte de cara als pròxims anys en relació a tot el que va ser l'estructura per al desdoblament ja com a tal d'aquesta carretera a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Ja sabem que la Generalitat preveu licitar en els pròxims mesos el primer gran tram entre Castelló de Rugat i Terrateig, amb una inversió de més de 70 milions d'euros. El calendari apunta a l'inici de les primeres obres en l'any 2027. I us anem a donar a conèixer dues reaccions diferents, una per la part política i l'altra per la part empresarial. L'alcaldessa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, ha destacat aquest llarg recorregut i el consens que, segons explica, ha existit entre municipis de diferents colors polítics en relació a aquest desdoblament. Escolten a Boscà.
4: Ara ja ve que siga una realitat. Tots som conscients de que els terrenys estan ja expropiats des de fa molts anys, que això és un projecte que fa molts anys que està treballant-se, fa molts anys que està lluitant-se per ell. Jo no vaig a posar-li ni flors a uns ni les flors a altres. Uns l'han començat, els altres les han d'acabar i tots els que han estat en política ho saben, que tu ho comences i jo ho acabi. Encara que n'hi hagin eleccions enmig i canvi el color polític. Jo ara ho veig una realitat.
3: I també des de Coeval, el seu president, Javier Cabedo, reconeix els avanços, però manté la mirada posada en l'inici efectiu de les obres.
5: I de moment, aquest cronograma que a priori ens van presentar, aproximadament farà un any i pico, de moment està complint-se. És cert que la part més important, la més rellevant, la de veure les màquines treballant en el puesto, i ja ve a l'any que ve. Pues bueno, ahí estarem nosaltres per a fiscalitzar aquesta feina i si no es complís, en funció dels plaços que ens han determinat, continuaré insistint perquè vaya a complir.
3: Al web de Radio Ontinyent tenen totes les reaccions. Avui ha estat esta setmana l'escenari d'una visita de la Generalitat al Centre de Dia de Majors Dependents, el Patronat, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha visitat este recurs de l'Institut Valencià de Serveis Socials, on ha participat, junt amb les persones usuàries i els seus familiars, en l'elaboració del mural La Caixa de Records. L'escoltem.
6: Hem volgut vindre per compartir amb els nostres majors un taller molt bonic, que té que veure en la memòria, que podem veure al fons com els majors. Les seues fotos preferides de fa molts anys han volgut recordar aquest moment que estava en la seva imatge i que ens han explicat el que van sentir i el que senten.
3: Per cert, també a Guillem ja han començat els primers treballs per a la reparació del ferm de diversos carrers del municipi. En concret, les actuacions afecten el carrer Major, el carrer de Vicente Andrés Espí i l'avinguda de la Vall d'Albaida. Les obres d'alfaltatge han començat també els treballs previs de reparació dels enfonsaments del ferm. I també us contem que el Departament de Salut Xàtiva Ontinyent ha constituït la seva comissió d'humanització, que s'encarregarà d'impulsar i supervisar el pla d'humanització de l'assistència sanitària. La comissió treballarà amb professionals i pacients per detectar necessitats i proposar millores en l'atenció a partir també de les enquestes de satisfacció dels usuaris. El pla se centrarà en quatre eixos: humanitzar l'assistència, posar en valors els professionals, millorar els espais sanitaris i fomentar la participació ciutadana. Recordar-los que avui al Ràfol de Salem tenim una xerrada sobre benestar animal a les 7 de la vesprada al Saló de Plens de l'Ajuntament. Es presentarà l'Ordenança Municipal de Benestar Animal i el Pla Local de Gestió de Colònies Felines. Als esports, el circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida afronta les últimes proves amb protagonisme del Cava. Júlia Coyo lidera la categoria Benjamí després de guanyar a Montavernera. Alan Rodríguez és segon. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia Maria Torró Martínez. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la farmàcia d'Alfarrasí. Avui és dimecres, és 23 de setembre. Que tinguin un molt bon dia.
7: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
8: En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
7: Está ahora mismo en marcha el desahucio de Mari Carmen. Es una mujer de 87 años que lleva desde 1956 viviendo en el piso que ahora un fondo buitre le ha comprado a otro fondo y del que la quieren echar en el centro de Madrid. Le han puesto un alquiler que ni dedicando toda la pensión, el 100% de su pensión podría pagar. Desde el 56 viviendo en esa casa, de 70 años, ella tiene 87 y la van a echar esta mañana. Si la echan, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir?
8: No hay alternativa habitacional por las parte de las administraciones, por lo tanto Mari Carmen se quedaría en la calle. Mandarán al SAMUR como siempre, pero la verdad es que Mari Carmen está muy, muy, muy delicada. Evidentemente va a estar aún peor cuando reciba, si es que recibe la noticia de su desahucio. No descartamos que tengan que ser trasladada al hospital o algún tipo
7: esto
8: de...
7: Esto nos lo ha contado esta mañana a las 6:30 Alicia del Río, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que están allí ahora mismo frente al portal intentando evitar este desahucio. Alejandro Becerra, adelante.
9: Mira, estoy a escasos centímetros de varios policías que van pertrechados con todo el material antidisturbios. Están empezando a empujar a la gente que está concentrada en la acera, no en la calzada. En la calzada, los centenares de personas que estaban frente al portal se han sentado.

0: Saludem ja Esteban Arroyo. Què tal, Esteban? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Tomàs Marín, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Jo sempre li pregunto a Tomàs perquè és el primer que arriba a la ràdio, però tinc raó que pels matins s'està molt bé, encara que fa un poc de fresquet. S'està
2: tan a gust i que bo. Quina alegria, arribar de bon matí.
0: Carmen diu que no, que fa fred.
3: Fa fred, fa fred.
2: S'està bé,
0: Però s'està bé, pel matí s'està molt bé.
3: Jo ja estic pensant...
2: Jo estic agafant ja la rebequeta.
3: En el matí clar. I el ple hivern... Uf.
0: No ho penses.
2: Això és el patiment.
0: No ho penses, que és el patiment. És el patiment, efectivament.
2: Ara està molt bé. D'aquí dues setmanes
0: nosaltres
2: veurem.
0: Què passa? Per què?
1: No, jo anava a dir que patimentes quan hem tingut els 44 graus i mig.
0: A aquestes hores ja tenien 40 graus. Mira, fa 3 setmanes.
2: Pues anem a fer que Esteban Arroyo patisca. Jo te recomano... Bueno, te recomano no. Si vols, en desembre, tu veus conforme estem ara, pantaló llarg, màniga curta, a vindre a l'hora que vinc jo a treballar. Terrete.
1: No, fiquem una jaqueteta.
2: És que, no, és que parlem de patir o no patir, és que, per favor,
1: no, molt bé,
2: per
1: no,
2: favor,
1: molt bé,
2: no, així n'hi ha que, no, ha que inventar coses i n'hi ha que tirar idees. A veure, jo el que pense és, està clar que tots i totes, excepte Carmen Úbeda, preferim el fred que la calor. Clar està, no ho anem a negar.
0: Estem d'acord.
2: No ho anem a negar.
3: Ens agrada més l'hivern que l'estiu.
2: Però clar està també que de bon matí es patix, igualment. Quan arriba l'hivern també has de veure que, ostres, si és mitja de matí que te toca un dia d'un grau o dos, té teleta, Té molta teleta.
3: Per favor, algú que estigui amb mi?
0: Segur que hi ha gent que està amb tu, però així en aquest equip no ho ve. Vull dir, jo crec que tinc avantpassats nòrdics, saps? Com te dic, m'agrada molt el fred.
2: Oh. Haaland.
0: Haaland, sí, jo... Era Miguel Coll Haaland.
2: Haaland, tira per ahí.
0: Haaland és Coll, però en nòrdic. Bon, deixem l'horatge. Anem a contar què és el que hem preparat, perquè tenim, en esta primera hora, moltes cosetes.
3: Molt de moviment.
0: Sí, molt de moviment.
3: Molt de moviment. I parlaves tu dels bons i de les males notícies, doncs sí. Anem a tindre molt bones notícies.
0: Bones notícies, exacte.
3: Sí, perquè en el programa d'avui anem a conèixer els protagonistes dels Premis 9 d'octubre d'Ontinyent, 2026.
0: Sí.
3: El reconeixement que l'Ajuntament d'Ontinyent atorga enguany per la trajectòria i contribució a la ciutat en diferents àmbits. Mm-hmm. Així que anem a tindre una xicoteta xerrada en cadascun d'ells. Tindrem amb nosaltres a Juan Luis Gandia, rector de la Universitat de València i primer ontinyentí en ocupar este càrrec. Mm-hmm. També parlarem amb el col·lectiu Ontinyent Rural, impulsat pels germans Jordi i Quique Mollà, per la seva tasca de recuperació i divulgació de la memòria i el patrimoni local. També tindrem amb nosaltres a Vanessa Escrivà i Fran Mollà, en representació de l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida, creada enguany per coordinar aquestes reivindicacions en defensa de l'educació pública. Sí, sí. Va ser més o menys a l'abril quan va donar inici a eixa vaga educativa. Mm. També parlarem amb la ciclista Sofia Rodríguez, doble campiona d'Espanya d'elit de ciclocross i guanyadora...
0: Sofia, que perdona, digues.
3: Guanyadora de la Copa d'Espanya de ciclocross 2025.
0: No parem de cridar a Sofia per a donar-li l'enhorabona. És que és una barbaritat.
2: Jo tenia pensat la setmana que ve cridar-la pel Ser Deportiu, és perquè comença la temporada.
0: No, ja, però és que, clar, la cridem un premi i un altre premi. I ara tal. I nosaltres li vam donar un premi, que és el nostre, del partit de Ràdio Ontinyent. Però és que són tot premis.
2: Reconeixement als que tenen que ser reconeguts.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. No sé si li acaben tots els premis a casa, ja t'ho dic. Però, enhorabona. Més.
3: Més reconeixements. Parlarem també amb l'empresari José Vicente García per la seva trajectòria empresarial, associativa i vinculada a les tradicions i al teixit social d'Ontinyent. I també amb l'hostaler Juan Robledillo, que acumula 53 anys de trajectòria al sector i ha estat al capdavant de més de 10 establiments a la ciutat.
0: 53 anys a l'hostaleria, Uf. Compten això,
3: No és
0: poqueta cosa. Bueno, passaran tots per ací,
3: Exacte, passaran tots per ací i a més també tindrem la nostra secció amb el Consorci de Residus B5,
0: correcte.
3: Una nova secció d'Antàrtida amb els usuaris de Diem i, com sempre, la playlist musical de Jesús Incha.
0: Completito. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
0: hora 14,
3: Miguel.
0: Tomàs Marín.
2: Bueno, vull que escoltar els recentment guardonats Premis 9 d'octubre d'Ontinyent, des de sí com no, l'enhorabona més gran per a tots i totes. Bueno, farem un repàs de les declaracions del que ens conten de la seva il·lusió per rebre aquest premi en un dia on la paraula o l'utensili en relació a mamografia ha estat notícia des de la jornada d'ahir, després d'eixa convocatòria de compromís per Ontinyent, després de la nota de premsa enviada ahir per l'Ajuntament. És a dir, que tenim molta cua en aquest sentit que anem a tractar al llarg del nostre programa, en un dia on també, com no, posarem el focus en les diverses qüestions també d'actualitat d'Ontinyent. Per altra banda, també és un dia de moltes previsions de molts actes, de molta activitat, perquè, per exemple, demà tenim ja la primera cita de l'Aliança de Ciutats Industrials formada per Coeval, on estan Bocairent, Lolleria i Ontinyent. També tenim convocatòries de Tebal. La setmana que ve comença Textil Hogar, és a dir, que arriben dies mogudets, molt mogudets. Està sent una setmana de previsions d'agenda i d'actes molt, molt important per a la comarca, i a més en qüestions prou clau que parlen i ens conten la idiosincràsia que té la nostra comarca. Parlarem també de la carretera CB640, parlarem de les activitats que tenim avui per a poder gaudir al llarg de la nostra comarca, i per altra banda, com sempre, tancarem amb la nostra crònica esportiva.
0: I Ser Deportivos, què porta avui?
2: Poliesportiu. Poliesportiu, com no farem, farem ressò del que ens conté Sofia, el nostre poliesportiu allà a la Vall d'Albaida, faltaria més. Parlarem de l'actualitat esportiva, us contarem com estan les coses per Clariano, també pel Regit, pel Municipal de Benigànim, per la Plana. Farem un repasset a l'actualitat dels equips de futbol de la comarca, i pel que fa al panorama poliesportiu, a banda de les notícies que volem destacar al llarg d'esta jornada, anem a tindre tres veus: la de propi Fran Moya, que ens atendrà en aquest cas com a membre del Cava Ontinyent Estor Logístic; la de Jordi Gandia, entrenador de l'escola del club de ciclisme de l'escola del club de ciclisme d'Ontinyent, disculpeu, que es contarà com han anat les coses este cap de setmana, han estat en Montesa, i la setmana que ve finalitzen la temporada. I tancarem amb Ivan Esparza, de nou va guanyar, primera victòria en la Copa Caixa Popular Pro de Raspall, en una setmana molt especial, perquè diumenge a les 11:30 del matí juga el Trinquet d'Ontinyent, i és una molt bona partida.
0: Sí,
2: Vicent, estic jo apanyat, Ivan i Brisca de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent s'enfrontaran a Vicent i Sebe, parella de l'Ajuntament de Castelló. És a dir, una molt bona partida. Tenim poques a l'any al Trinquet d'Ontinyent, així que cal aprofitar-les i baixar al Trinquet.
0: Fantàstic, ho tenim. Anem a després a la ventana, les 7:20. Esteban, què tenim esta vesprada?
1: Doncs avui ens acompanyarà a partir de les 7:20 Pepe Serna, president d'Ateval, per parlar d'una cita que tenim la setmana que ve, del 28, des del dilluns, des del dia 28 de setembre fins al 1 d'octubre, nova edició de Textil Hogar 2026. Doncs parlarem amb ell de eixes previsions per a l'edició de la fira d'enguany.
0: Una fira que nosaltres, Radio Tinyencer, estarà present d'alguna manera. No sabem encara en quin format, però estarem presents, com vam estar l'any passat, i estarem presents en esta fira de Textil Hogar també enguany. Doncs ja ho tenim tot.
1: Sí.
0: Ara només queda que escoltar uns anuncis i després anem a cridar als premiats.
2: El carrusel.
0: Carrusel de premiats. Exacte. Carrusel 9 d'octubre. Vinga. Gràcies, Tomàs, Esteban, Carmen. Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges un interior espacioso para viajar con todo el confort, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
2: La mayoría de los colchones ya no son estándar.
3: Más altos, más largos.
2: Entonces, ¿por qué seguimos comprando sábanas bajeras y protectores que no ajustan? En Mablaco hacen sábanas bajeras y protectores a medida y de gran calidad para que ajusten perfectamente desde el primer día. Sin arrugas, sin esquinas que se salen. Más comodidad, más descanso y mucha más duración. Ven e infórmate de lunes a sábado de 10 a 1 y media en nuestra tienda de la calle 2 de mayo, número 105 de Ontinyent. Y también en mablaco.com.
4: Y grabando.
5: Todo cama. Todo para tu cama.
4: Dame más alegría.
5: Todo cama. Todo para tu cama.
4: No tanto. Intenta ser más acuoso.
5: Todo cama. Todo para tu cama.
2: Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
6: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
7: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
8: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
9: 12:33 minuts. Ja hem avançat que anem a parlar dels Premis 9 d'octubre que ha otorgat i que vam conèixer ahir per la vesprada l'Ajuntament d'Ontinyent. Perquè, clar, un premi no canvia una trajectòria. Canvia, durant uns minuts, la manera com la mirem. Ens obliga a parar, a posar el focus sobre persones que normalment estan massa ocupades treballant, investigant, competint, reivindicant o alçant cada dia la persiana com per a dedicar-se a explicar-nos tot el que fan. Ontinyent ja ha decidit, com hem dit, els seus premis 9 d'octubre de 2026. 6 guardons acordats per unanimitat i 6 històries que només comparteixen una cosa. Han deixat petjada en la ciutat, encara que cadascuna ho hagi fet des d'un lloc completament diferent. Avui parlarem amb tots els premiats, sense discursos ni cerimònies anticipades. Volem saber què hi ha darrere del reconeixement i, sobretot, què continua havent-hi davant. Comencem amb el primer ontinyentí que ha arribat al rectorat de la Universitat de València. Juan Luis Gandia, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Miguel.
9: I enhorabona.
10: Pues moltíssimes gràcies.
9: Clar, perquè jo no sé si es pot dissociar. Mira, te pregunte, que quan et comuniquen a tu que rebràs el Premi 9 d'octubre, d'ací d'Ontinyent, quin Juan Luis rep primer la notícia? El rector de la Universitat de València o l'ontinyentí, que ha mantingut sempre el vincle amb la ciutat? No sé si es pot dissociar.
10: Jo intento dissociar aquestes dues figures perquè Juan Luis Gandia continua sent el mateix que ha sigut,

0: d'un antillantí que ha fet la seva carrera en la Universitat de València, que ha tingut la seva recerca, la seva transferència, la seva empremta també en l'àmbit acadèmic, però que, bueno, en aquesta implicació que he tingut sempre també en la política universitària, ha permès que, pues, per primera vegada en la història, un antillantí siga rector de la universitat més important, més antiga i més rellevant de la nostra comunitat autònoma. Per tant, jo, la institució sempre està per davant de tots i cada un de nosaltres, de mi el primer, i per tant això és el veritablement rellevant per a mi.
1: No anem a molestar-te molt, perquè sabem que estàs de camí a l'inici de curs, si no m'equivoque, de Castelló, de la UGI. Clar, com estan ante estos inicis de curs, perquè esteu començant ja este curs? Com es presenta este curs 26 i 27?
0: Doncs es presenta un curs com tots, un curs que renova la il·lusió de tota la comunitat universitària, de nous estudiants que s'incorporen en les seues il·lusions i en els seus objectius, del professorat i el personal tècnic de gestió d'administració i serveis que estem sempre sostenint d'alguna manera el funcionament de la universitat, i en molts projectes i en moltes il·lusions, com deia abans, de poder aconseguir que la ciutadania també comprenga lo important, lo veritablement important que per a la societat valenciana són les universitats públiques, i en este cas la nostra universitat, que és la Universitat de València.
1: Fa una setmana vam estar parlant amb José Cantó, que és el director del campus de Ontinyent, d'ací de la Universitat de València. El campus ha cobert totes les places, Juan Luis, ja que estàs ací, i manté més de 1.700 aspirants en llista d'espera. Jo no sé si quan la demanda és quasi 7 vegades superior a l'oferta, parlem d'un èxit o d'un model que comença a quedar-se menut?
0: No, jo crec que és un èxit. Al mateix temps, el que posa de manifest és que n'hi ha una alta pressió per part de la societat i per part de la joventut, i no tant la joventut, de persones de més edat. Exacte. Que volen incorporar-se a la universitat. Aleshores, lo veritablement important és aconseguir que les universitats públiques, que són les que oferim aquestes places que fan que el sistema siga equitatiu i siga just per a la societat, tinguem més recursos suficients per a poder no sols desenvolupar les nostres missions de manera adequada i com mereix la nostra societat, sinó també poder abastir aquesta demanda que està d'alguna manera insatisfeta, perquè la nostra impossibilitat de tindre més recursos i per tant més possibilitats per a poder ampliar-les l'oferta no és possible. Per tant, el que hem de procurar és insistir, aconseguir que l'educació, la inversió, sempre dic la inversió, no la despesa, la inversió en educació, siga una prioritat per a les administracions públiques i particularment per a la Generalitat Valenciana, per aconseguir que puguem complir adequadament les nostres missions.
1: Doncs, Juan Luis Gandia, rector de la Universitat de València, enhorabona una vegada més per este guardó, este Premi 9 d'Octubre de l'Ajuntament d'Ontinyent, i encara tenim pendent tu i jo una visiteta al campus de Ontinyent i una xerraeta més extensa i més tranquil·la, que jo crec que també ens ajudarà a conèixer moltes més coses de les que no coneixem. Juan Luis, una abraçada molt forta.
0: Una abraçada molt forta, Miguel. Moltíssimes gràcies per la teua cridada, i saps que me tens a la teua disposició, i sóc molt conscient de que aquesta xerrada la tenim pendent i farem aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, adéu.
0: Un altre operatiu, adéu.
1: Continuem parlant d'educació, però canviem els despatxos universitaris per les aules dels centres públics de la comarca, i continuem parlant, evidentment, dels Premis 9 d'Octubre de l'Ajuntament d'Ontinyent. L'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida es va constituir el mes d'abril per coordinar la mobilització en defensa de l'escola pública i en valencià. En molt poc de temps va aconseguir reunir docents de diferents municipis, traure les reivindicacions al carrer i implicar una part important de la comunitat educativa. Ara rep un premi institucional després d'haver dedicat bona part del seu treball a exigir respostes a les institucions. Per parlar-ne ens acompanyen Vanessa Escrivà. Hola, Vanessa, molt bon dia. Vanessa?
2: Hola, bon dia, Miguel.
1: Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Sí,
2: estem. Estem ara de classe, jo he acabat la meva jornada laboral d'avui, i respecte al premi, al guardó que ens ha donat l'Ajuntament, doncs només podem dir que estem molt contentes i molt orgulloses també.
1: També està escoltant Aloma Martínez. Aloma, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tu també estàs contenta o què? O com està la cosa?
3: Sí, estem molt emocionades. Estem molt emocionats per aquest premi, que no ens esperàvem. Uh-huh. I ens ha fet molta, molta il·lusió, la veritat.
1: Clar, perquè Vanessa, ho he dit jo en la presentació, com es rep un reconeixement institucional quan bona part del vostre treball ha consistit i consisteix precisament en incomodar a las institucions i reclamar-los.

0: que actuen.
1: Doncs la veritat és que estem sorpreses, perquè no estem acostumades als reconeixements institucionals. Perquè tu sempre sembla que anem com en contra, no? No en contra, però sí que, diguem, vaja, que el treball dels docents no està massa ben reconegut per les institucions. Uh-huh. I per tant, per a nosaltres, com dia l'humà, ens reconforta poder rebre un guardó tan important com és este del 9 d'octubre de l'Ajuntament d'Ontinyent.
0: Clar, perquè a l'home el premi, és que jo vull recordar això, ha estat acordat per tots els grups municipals. Interpreteu, clar, interpreteu aquesta unanimitat com un suport real a les vostres reivindicacions o preferiu separar el reconeixement a l'Assemblea dels compromisos polítics concrets?
2: A veure, nosaltres evidentment ens sentim molt, molt orgullosos i ens dona molta més força saber que tots els grups polítics han donat suport a aquest premi. Sí. Evidentment hi ha qui ha sigut el promotor, però el que tots els grups hagin recolzat ens agrada molt, ens fa molta il·lusió, per supost, perquè és un reconeixement de tots els partits polítics a la tasca tan gran que vam estar fent i que continuarem fent durant aquest curs.
0: Doncs no anem a llevar-vos molt de temps, però Vanessa, clar, jo imagine que ara dins de l'Assemblea tindreu que decidir perquè no podreu anar tots a replegar el guardó. Vull dir, ja que tindré un portaveu, una portaveu... Això ja ho hem parlat o el teniu en ment o com és això? És massa pronte?
1: Ui, no. Estem digerint la notícia. Encara estem digerint la notícia i per tant encara no... No ho hem parlat. M'escoltes, Miguel?
0: Sí, sí, s'escolta un poquet malament,
1: val.
0: Però bo, ara sí.
1: Val. Dia que encara no hem tingut temps de decidir qui colla el guardó, però per això, per a nosaltres això no és cap problema, perquè tu que ens has acompanyat durant tots aquests mesos saps que nosaltres som una pinya, que anem totes a una i que és igual que el premi recuiga un centre, el representant d'un centre que el representant d'un altre, perquè aquest premi és de totes i tots. Sí. I així ho hem...
0: Ai, l'última part no l'hem pogut escoltar a Vanessa. A l'home, no sé si estàs ahí. Crec que té raó, no, Vanessa? Perquè des de que vau néixer com a assemblea esteu molt ben organitzats i sempre trobeu algú que puga estar, que tal, i que les decisions es prenguen com es tenen que prendre, no? Una assemblea d'aquestes característiques.
2: Sí, jo crec que això és algo que ens ha caracteritzat durant tot aquest temps, que en molt poc temps vam tindre una capacitat organitzativa brutal, perquè vam tindre que gestionar i organitzar tot el moviment des de baix. Van començar poquets centres, van anar unint-se, com bé has dit abans, molt, i en poc de temps vam anar organitzant. I per tant, ara, avui per avui, som una assemblea comarcal en la que dona igual quin de tots els centres siga el representant escollit per a recollir el premi, perquè som tots, com ha dit Vanessa, una pinya i entre tot i tot hem fet això.
0: El que importa és que teniu ixe guardó, ixe premi meriscut per moltes raons. Aloma, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona una vegada més.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
0: I Vanessa, no sé si estàs ahí, m'escoltes.
3: Sí, t'escolten.
0: Ara, és que s'escoltava malament, sí. S'escoltava malament, però que moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més per tot el que feu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos d'altaveu durant tota la mobilització i continuarem parlant perquè
0: segur.
1: No ha acabat.
0: Segur.
1: Això no s'ha acabat.
0: Segur. Una abraçada molt forta a les dues.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Una abraçada.
0: Adéu.

Continuem repassant els guardons i els premiats del 9 d'octubre d'enguany 2026. De l'educació que volem construir, passem a la memòria que no ens podem permetre perdre. Els germans Jordi i Quique Mollà han convertit Ontinyent Rural en un arxiu viu de fotografies, paraules, oficis i testimonis. Han escoltat les persones majors i han rescatat una part de la ciutat que poques vegades apareixia en els relats oficials.

0: parlar d'este reconeixement, estava previst que ens acompanyara un dels germans, Mollà. Crec que està escoltant ja, Quique Mollà. Quique, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvingut i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Clar, és que estava dient jo que vosaltres porteu anys recuperant la vida de persones que probablement mai van pensar que la seva història mereixia ser conservada. Com viviu ara els vosaltres, germans, el reconeixement siga per a un tinent rural?
1: A veure, nosaltres la veritat és que estem molt contents. És cert que ha sigut un galardó que nosaltres no s'esperàvem per res del món. Ens fa molta il·lusió, però mai havíem pensat que podíem optar simplement a este galardó. I per altra banda, pel que dius tu, és veritat, nosaltres portem des del 2015, fa ja 11 anys, i una de les tòniques que ens trobem sempre quan parlem amb la gent que entrevistem és que jo, per exemple, sempre poso el cas de Pepita Descalç, que vam anar a parlar amb ella, tenia una història preciosa que contar-nos, i el primer que ens diu és: jo no sé per què heu vingut ací si jo no sóc ningú. Doncs és una cosa que ens hem trobat molt en la gent que entrevistem.
0: Ostres, m'agrada molt això que dius, eh? Però què vos trobeu més? Persones amb moltes ganes de contar o gent com ella, que havia assumit que la seva vida quotidiana no era prou important? Què vos trobeu més?
1: A veure, en realitat és que són dues cares d'una mateixa moneda. Clar. Perquè ell el primer que ens diu és això, però després té moltes ganes de contar. Sí. I això ens ho hem trobat també ara que hem fet una història dels mitgers de la finca de Canyarets. No sé, amb tota la gent que hem parlat ens passa més o menys el mateix. Són conscients que són persones humils, que no tindrien un homenatge d'altra manera, però que al mateix temps són conscients també que tenen una història. I de fet, sí que ens ha passat alguna vegada de gent que creu que té una història, però quan la veu reflectida diu: ostres, no sabia que aquesta història podia transcendir tant, no ser tan important. Això és elaborar un discurs sobre aquestes coses, jo crec que és la part essencial que fa que un tinent rural tinga el recolzament que té per part de molta gent.
0: I ara el guardó, i ara un premi, ara un reconeixement institucional. Què vos va passar per el cap quan va cridar l'alcalde?
1: Pues la veritat és que moltíssimes coses, perquè com t'he dit abans no es l'esperaven per res del món. Tampoc sabia ni com funcionava. Aleshores, quan ahir ens crida Jorge Rodríguez i ens comunica la notícia, vam estar tota l'esperada, doncs això, molt agraïts, contents, tremolants, i sobretot pensant què és el que anava a passar d'ara en avant, perquè és veritat que, com t'he dit abans, fa 11 anys que anem en este projecte, però clar, el projecte és preciós, estem molt feliços amb ell, però hi ha un moment que ens cansa, perquè són moltes hores les que li dediquem. I aquestes coses, doncs mira, són un impuls, un agraïment que ens fan i que nosaltres al mateix temps el recollim com a tal, i ara continuar treballant.
0: Tant de bo continueu treballant, perquè feu molt de bé. Feu molt de bé a una societat com la nostra. Quique, Jordi, enhorabona una vegada més i continuarem xerrant segur. Una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies per tot. Vinga,
0: adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Deixem arrere les fotografies antigues i passem ara, continuant en este carrusel dels Premis 9 d'octubre d'enguany, a una trajectòria que podem dir que encara s'està escrivint. I moltes vegades damunt del fang, sí. Parle de Sofía Rodríguez, que ha guanyat 2 anys consecutius el Campionat d'Espanya Elite de Ciclocross, ha competit en el Mundial, en proves de la Copa del Món... Ho hem comentat abans a la picaeta. Enguany va també rebre el premi després dels primers premis Ràdio Ontinyent. I ara, el 9 d'octubre, anem a veure. Sofía, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda de nou i enhorabona de nou.
1: Moltes gràcies, sí, sí, la veritat que sí.
0: Clar, perquè és que només te cridem que per donar-te l'enhorabona perquè has guanyat el Campionat d'Espanya, perquè has guanyat un premi, ara el guardó del Premi 9 d'octubre. Com estàs? Vull dir, com senta que estàs vivint? Jo crec que en quant a premis, 2026, un any espectacular, no?
1: La veritat que sí, et diria que és l'any que més premis no he rebut i just pues, este premi el vaig saber... Ahir també, quan vaig ir també a la llum, pues, unes horetes antes, no? I la veritat que supercontenta de rebre este premi. Sempre l'havia vist, no? Durant molts anys ja el seguia i la veritat que no m'ho esperava.
0: Creus que per fi, creus, que Ontinyent comença a prendre ja consciència de la dimensió del que estàs aconseguint?
1: Bueno, jo crec que sempre ho han tingut... En el punt de mira, no? Al final, tant el regidor com l'alcalde, pues sempre sí que m'han donat l'enhorabona quan he guanyat algun títol així més important. Jo crec que per a ells sempre estic com en el punt de mira, no? Però és de veres que Ontinyent tenim molts esportistes bons, molts esportistes joves que es mereixen també el premi. Jo crec que també té molt de valor, no? Que per elegir i que aquest any pues, tinga jo l'honor de poder estar és també d'agrair.
0: Uh-huh. Tens 26 anys i este premi pot sonar a balanç, però clar, la teua carrera continua en plena construcció. En quin moment esportiu t'arriba realment este premi?
1: Pues la veritat que la passada temporada, no, com ja hem parlat en altres xerrades, vaig tindre la millor temporada de la meva carrera professional i bueno, el somni i l'objectiu no és seguir millorant aquestes posicions i també bueno, les sensacions, no? Que és algo que sempre es fijem en les posicions, però les sensacions també tenen que estar ahí, tenen que anar millorant cada any i bueno, crec que puc aconseguir grans objectius encara, així que treballar dur per poder això, tindre els teus objectius en ment i aconseguir-los.
0: Doncs no et molestem més, Sofía, moltes gràcies, enhorabona una vegada més, que però clar, el ritme que portes, no sé si felicitar-te de nou o deixar ja preparat el telèfon perquè tindré que cridar-te una altra vegada per donar-te l'enhorabona per un altre premi o per una altra carrera que has guanyat, tant de bo sigui així. Enhorabona una vegada més, Sofía.
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies. Adeu. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.

0: No parem, no parem. Continuem. La trajectòria del següent guardonat obliga a obrir unes quantes carpetes. Empresa, construcció, associacionisme, festes, futbol i col·laboració social. José Vicente García ha participat en moltes de les entitats que han format part de la transformació d'Ontinyent durant les últimes dècades i ara és un dels premiats d'aquest premi 9 d'octubre de l'Ajuntament d'Ontinyent. José Vicente, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I enhorabona.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Clar, quan et comuniquen el premi i tu repasses quasi 30 anys de responsabilitats, jo no sé a quina etapa i a quines persones tornes primer o has tornat primer.
1: Bueno, jo 30 no, disculpa, però segurament són 50 anys.
0: O 50, 50 jo anys. Te feia més jove, saps? No, és una broma.
1: No, ja tinc 70 complits. Jo la meva vida laboral es comença en el 74, 52 anys ara. Sí. Fa que creé la primera empresa i a partir d'ahir, fins que em vaig jubilar, sempre he tingut empresa. Sempre, sempre, sempre i sempre pues, hasta la sí, dedicada a Ontinyent, ha construït per fora també en altres empreses, sí. Però la meva vida tan laboral com la meva vida pública i la meva vida professional i, diguem, hobbies, pràcticament ha estat vinculat tota a Ontinyent, tot a Ontinyent, de lo qual estic molt content.
0: Clar, però quan arriba un premi d'aquestes característiques, perquè jo acabo de parlar en diferents premiats i tots diuen, sí. jo no m'ho esperava, tu te ho esperaves?
1: Home, pues la veritat és que aquests premis no te l'esperes mai, perquè dius, en tants que n'hi han que han fet també molt pel poble, com em té que tocar a mi? Entonces, claro, quan t'ho diuen i pues dius, pues bueno, repasses un poc la teua història, sí. I dius, home, tinc coses que ha fet, però a lo millor no és suficient. Entonces, tampoc és una bona sorpresa, una gran sorpresa. Per mi ha sigut una bona sorpresa, sí.
0: Clar, és que si fem un resumen, per fer un resumen molt resumit, has passat per organitzacions empresarials, a més de tindre empresa, consells municipals, comparsa, llauradors, les festes de Sant Esteve, l'Ontinyent Club de Futbol, diverses entitats socials. Clar, això és vocació de servei, és dificultat per dir que no, o és una combinació de les dues coses, José Vicente?
1: Pues home, jo sempre he sigut una persona que sempre m'ha agradat per estar vinculat a on crec que ha pogut aportar algo. I per això em vaig clavar jo en l'associació de promotors i constructors. A partir d'ahí han vingut els altres carres també fora en València i tal. I entonces, bueno, pues si vas fent coses i penses que estàs fent bé i estàs contribuint a que el teu poble funcione bé i pogués aportar el teu granet d'arena, pues bueno, pues això és l'única diguem, és l'únic que al final aconseguisses. Després el estar en molts puestos m'ha portat a poder fer més coses en altres puestos, no? Tal en el futbol, en Sant Esteve, en la comparsa, sí. En moltes, i algunes més associacions que no s'han nomenat, però bueno, i tot això després a lo millor m'ha portat també a poder ser una persona que ha col·laborat en associacions benèfiques. De hecho, fa 3-4 mesos vaig escriure la meva vida en un llibre.
0: Sí, que vas vindre així a presentar-ho.
1: Sí, bueno, i entonces ahí és on realment en un llibre el que ho vaig a poder llegir, pues veu la meva vida de 50 anys més, molt més, sí. Detallada en tots els temes socials, ajudant sempre el que ha pogut i en fi, i per això estic molt clar. Molt content de tot el que al final ha aconseguit i d'aportar el meu granet d'arena al poble.
0: Doncs, José Vicente, volíem donar-te l'enhorabona en directe i en antena, així que enhorabona de nou i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una vegada més.
1: Pues gràcies a vosaltres per recordar-se i per fer eco d'estos premis que crec que són molt importants.
0: Una abraçada. Adéu, bon dia.
1: Igualment, adiós i bon dia a tots.
0: Bon dia. I ens queda només que un premiat, però estem molt a prop de l'una i migdia i jo crec que es mereix més d'un minut i mig, no només per ser premiat, sinó per tota la història que hi ha darrere, de Juan Robledillo, que és l'últim dels premiats que avui volem parlar en ell. Així que farem una cosa, arribarem a la informació nacional i internacional i després reprendrem este Hoy por hoy un tinyent Baida al Baida i acabarem este carrusel de premiats 9 d'octubre 2026.

0: Sud-àfrica, estiu de 2010. Espanya arribava al Mundial com a una de les grans favorites després d'haver guanyat l'Eurocopa de 2008. Però el torneig començà de la pitjor manera possible. Derrota davant Suïssa per 0-1. Aquella ensopegada va fer saltar totes les alarmes, però la selecció va reaccionar i va acabar escrivint la pàgina més gloriosa de la seva història fins al moment. L'Espanya de Vicente del Bosque tenia una gran generació, Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, Villa, Torres, Pedro, i un estil basat en la possessió i el toc que acabaria sent conegut mundialment com a tiki-taka. El debut contra Suïssa va deixar una imatge curiosa. Espanya va dominar el partit, va tindre el valor i va generar ocasions, però va acabar perdent. Va ser un autèntic cop de realitat. No obstant això, Del Bosque va mantenir la calma i l'equip va seguir fidel al seu estil. Després van aplegar les victòries davant Hondures i Xile i Espanya va avançar com a primera de grup. Un dels grans protagonistes va ser David Villa, que va marcar 5 gols durant el campionat. L'asturià va ser decisiu especialment en els partits contra Portugal i Paraguai. Una de les imatges més recordades va arribar precisament davant Paraguai. Espanya va patir moltíssim. Casillas va detindre un penal i pocs minuts després Villa va marcar el gol de la victòria, una muntanya russa en apenas uns minuts. El Mundial també va deixar una de les imatges més famoses de la televisió esportiva. Després de conquistar el títol, la periodista Sara Carbonero va entrevistar en directe a Iker Casillas. El capità, emocionat, va acabar donant-li un bes. Va ser un moment espontani que va donar la volta al món i es va convertir en una de les fotografies més recordades del Mundial. El 11 de juliol de 2010, Espanya es va enfrontar a Països Baixos en Johannesburg. Va ser una final duríssima, amb moltíssimes faltes i targetes. El partit va acabar 0-0 després de 90 minuts. En la pròrroga, quan pareixia que el títol tindria que decidir-se en els penals, va aparèixer Andrés Iniesta. Minut 116, passada de Cesc Fàbregas, Iniesta controla i dispara. Una de les curiositats d'aquell gol és la camiseta que portava Iniesta davall de l'oficial. En ella podia llegir-se un homenatge al seu amic Dani Jarque, capità de l'Espanyol, mort un any abans. Dani Jarque sempre amb nosaltres. El xiulet final va deslligar una celebració històrica. Iker Casillas va alçar la Copa del Món i Espanya va aconseguir el seu primer Mundial. El Mundial de 2010 va ser molt més que un títol. Va ser la culminació d'una generació de futbolistes que havia canviat la mentalitat del futbol espanyol. Casillas baix pals, Puyol i Ramos en defensa, Busquets i Xavi Alonso en el mig del camp, Xavi Iniesta posant la màgia i Villa marcant els gols, i en la banqueta Vicente del Bosque, que va aconseguir mantenir unit a un vestuari ple de jugadors procedents de grans rivals com Real Madrid i Barcelona. Gràcies.
1: No podía faltar en nuestro programa hablar de salud mental. El encargado será Dani, que cada semana nos traerá información. Doy paso a Dani y que nos cuente un poco más.
2: Hola, buen día. Hoy anem a parlar de la Federació de Salut Mental Comunitat Valenciana i la Confederació de Salut Mental d'Espanya. La Confederació és una entitat social sense ànim de lucre i que reuneix i representa a totes les organitzacions de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. La seva tasca es centra en la defensa dels drets, la lluita contra l'estigma, la promoció de l'atenció comunitària i una vida digna i autònoma. La seva estructura funciona com una xarxa, és a dir, des de les persones amb problemes de salut mental i seves famílies es reuneixen i formen associacions. Aquestes associacions es reuneixen i formen el que són les federacions regionals, i les federacions regionals estan baix el paraigües de la Confederació. Les seves línies de treball més importants són la defensa dels drets humans de les persones amb problemes de salut mental, la lluita contra l'estigma i la discriminació, la promoció de la salut mental comunitària, la millora de la salut i l'atenció social, el suport de les famílies i al moviment associatiu, la promoció de l'ocupació i la participació social i l'autonomia, augmentar la consciència sobre la salut mental a la societat, advocacia política i preparació de propostes per a les administracions i la visibilitat per a l'experiència en primera persona. Les seves campanyes principals en redes socials, per exemple, són campanyes molt importants respecte a l'estigma, respecte a la discriminació, l'aïllament, la vulnerabilitat social, els drets, la recuperació i la inclusió. Tot això connecta a un canvi important que ha tingut lloc en les darreres èpoques, no? Perquè hem passat d'un model centrat exclusivament en el que és el tractament de la malaltia a un altre que també parla pues, de tot això que hem nombrat, no? De drets, de recuperació, d'autonomia, de participació, de projecte de vida. L'organització ha donat cada vegada més protagonisme a les persones i amb la seva pròpia experiència en salut mental, no? En altres paraules, no es tracta només d'una organització de professionals, familiars, institucions que parlen de persones amb problemes de salut mental, sinó que dins de les pròpies organitzacions, de federació, de confederació, n'hi ha persones amb problemes de salut mental, estan a la presidència de federacions, estan ocupant llocs importants dins de confederació, inclús en les pròpies associacions n'hi ha moltes que també estan ocupant càrrecs importants de presidència, tesoreria. Estem trobant-se que tot això està canviant. També la confederació funciona de forma que representa i coordina el moviment associatiu a nivell estatal. No substituïs les associacions, sinó simplement es dota de ferramentes per a que aquestes puguen aconseguir els seus objectius, que bàsicament és la millora de les persones que tenen un problema de salut mental. A més, forma part de redes nacionals i internacionals relacionades en salut mental i participa en debats sobre polítiques públiques. Es treballa a quatre nivells simultàniament, que és el nivell persona, vull dir, apoyant, dotant d'autonomia, lluitant pels seus drets, la seva recuperació. A nivell família hi ha molta informació, molta orientació, acompanyament. A nivell societat es treballa en la sensibilització, en la inclusió, en la lluita contra l'estigma. I com ja hem comentat abans també, a nivell d'administracions, pues això, incidència política, propostes, defensa de drets. I per últim, parlar de també que a nivell valencià, la Federació, el Moviment Salut Mental Comunitat Valenciana, reuneix a 33 entitats amb quasi 2.500 persones amb problema de salut mental, amb més de 5.000 persones associades, quasi 500 treballadors i quasi 400 voluntaris. Moltes gràcies.
1: Para finalizar, Almero nos trae la música. Hoy empezará con su grupo favorito, Manowar, que nos nos cuente un poco y hasta dentro de 15 días.
3: Gracias, Villán. Hoy vamos a hablar de una banda que, sí, hablamos de heavy metal. Es difícil que pase desapercibida. Manowar. El grupo se formó en Nueva York en 1980 y desde el principio tuvo muy claro cuál iba a ser su camino. Heavy metal épico, potente y sin complejos. Sus fundadores fueron el bajista Joey DeMaio y el guitarrista Ross DeVos Friedman. Y una de las primeras cosas que llamaron la atención de Manowar fue precisamente su imagen y su manera de entender el metal. Cuero, espadas, guerreros, mitología, batallas, todo llevado al máximo. Musicalmente, sus canciones suelen tener guitarras muy contundentes, baterías potentes y, sobre todo, ese componente épico que hace que algunas canciones parezcan auténticos himnos. Y ahí tenemos temas como Highland Kill, Kings of Metal, Warrior of the Gold o Battle Hymns. Su primer disco, Battle Hymns, apareció en 1982 y durante los años 80 fueron construyendo una auténtica legión de seguidores. Curiosamente, Manowar también se hizo famoso por sus declaraciones y por defender el heavy metal como una forma de vida. De hecho, ellos mismos llegaron a utilizar el término true metal, reivindicando una manera de hacer heavy alejada de las modas. Y hay otra curiosidad. Manowar siempre ha tenido una relación muy especial con sus seguidores. Sus conciertos y sus letras están llenos de referencias a esa idea de hermandad entre los aficionados al metal. En definitiva, Manowar es una banda que convirtió el heavy metal en toda una forma de vida, con una estética, unas letras y un sonido muy reconocibles. Después de más de 4 décadas, siguen siendo referente para muchos aficionados al metal. Más claro.

0: principi del programa, durant el programa, però ho vam dir ahir, que la tardor oficialment, la tardor astronòmica, ja està sí, ja ha arribat, ja estem en tardor. Però portem màniga curta, estem amb 30 graus aproximadament fora dels estudis de Ràdio Ontinyent, bueno, és el que té. Però nosaltres ara ens centrem i no parlarem de l'horatge, que ho fem molt, i ens agrada, però també ens agrada la música. I és el moment de rebre al nostre benvolgut Jesús Insa. Jesús, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, què tal, Miguel? Bon dia.
0: Tu que vens del carrer.
1: Sí.
0: 30 graus...
1: A veure, jo vaig a dir-te la impressió que tinc. Fa l'efecte que ja no... Evidentment, com no fa la calorasa
0: clar,
1: que feia...
0: 40 graus no tenim, eh?
1: Però jo crec que sí, que la tardor acabat d'estrenar que has dit...
0: Sí.
1: Jo crec que agarrarà la tendència ja.
0: Sí, bueno...
1: Confie, espero que així no siga. A més, per les nits ja s'està molt bé.
0: Això sí.
1: Això ja val molts dies.
0: Jo ja estic content per això. Bé, però anem a parlar de música, com sempre, sí. Quan arriba Jesús Insa sí, al programa. Ja sabeu que arriba amb una playlist que té un leitmotiv i que i és el que tria eixe leitmotiv. Aixina què?
1: Doncs com mira, com fa uns dies s'han complit 25 anys, com tot el món sap, dels atemptats de les Torres Bessones a Nova York.
0: 25 anys, eh?
1: 25 ni més ni menys. L'11 de setembre, que era dimarts, sí, del 2001. Bueno, com se sol dir, el dia eixe en què va canviar el món per a sempre o el món occidental va descobrir la seva vulnerabilitat, totes aquestes sí, coses que se diuen respecte a eixe dia.
0: Sí.
1: Doncs avui el que volia fer és referència a algunes de les cançons que durant aquells dies s'escoltaven amb molta assiduïtat i amb molt d'èxit a Espanya i a tot el món.
0: Mira, m'agrada.
1: Per ahí pegarem.
0: Jo en aquest moment, a més, estava treballant en una emissora musical.
1: Diuen que tot el món se'n recorda de què estava fent en aquest moment. Jo també me'n recordo.
0: Jo estava fent turno en una emissora musical, a València encara.
1: Sí.
0: Me quedaven pocs mesos per anar-me'n a Madrid a viure i a treballar, però recordo perfectament el que estava fent aquell dia. En fi, anem a recordar aquestes cançons que sonaven fa 25 anys.
1: Sí, totes les que sonen, encara que parega que són de fa 4 dies, són de fa 25 anys. Anem a començar amb Enrique Iglesias, que per aquests dies va editar un senzill titulat Hero, del seu disc Escape, i bé, és una cançó que després dels atacs, les emissores de ràdio dels Estats Units van començar a mesclar, a fundir la cançó de forma espontània amb àudios reals dels bombers, de la policia, de testimonis de supervivents del World Trade Center, i això va suposar que la cançó es convertirà en tot un himne de consol i solidaritat per a tot el país. Anem a escoltar este tema. If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: mira, ho fas habitualment, però record desbloquejat. No me'n recordava d'esta cançó.
1: No, doncs...
0: L'havia esborrat de la meva memòria.
1: Doncs fixa't,
0: no sé
1: que si intentes imaginar el que fusionar, fundir els acords d'esta cançó, la melodia seua, amb de tant en tant algunes veus, alguns crits, en fi, és verdaderament emotiu.
0: Totalment, totalment d'acord.

0: Hero.
1: Hero de Enrique Iglesias, del seu quint disc d'estudi i segon gravat en anglès.
0: Ai, ai. Però sonaven més cançons i més
1: sonaven
0: artistes,
1: més cançons,
0: no?
1: Sonaven més cançons, sí, moltes no tan emotives com esta, i anem a fixar-se en una d'elles.
0: Vinga.
1: El Can't Get You Out of My... Uf, que mal ho he dit. Can't Get You, can't get you Out of My Head.
0: Correcte. Can't Get You Out of My Head. Clar.
1: De Kylie Minogue. Pareix mentira, Kylie, eh? Que m'ha deixat així.
0: No.
1: Bueno, esta cançó es va llançar el 8 de setembre d'eixe any a nivell internacional i en qüestió de dies es va convertir en un fenomen massiu en Europa, en Austràlia i posteriorment en Amèrica, siguent un dels majors èxits pop de la dècada.
0: La pròxima vegada el nom dius na na na na na i ja està.

0: Aquesta sí me recordava moltíssim. Ah, clar.
1: Com no, com
0: és
1: no.
0: És que esta, encara sona en les emissions musicals.
1: Clar, per això dic que ningú diria que té 25 anys. I va suposar per ella el major èxit mundial de la seva carrera, fins al moment, número 1 en més de 40 països i milions de còpies venuts per tot el món. I per lo que diem del La La La este, fixat que curiosament no estava previst en un principi que eixe La La La estiguera en la cançó. Però al intentar unir seccions de la estructura musical en les que no havia lletra, Kathy Dennis, que és una de les dos autores del tema, va tararejar un espontani La La La La La La La La i van veure que anava molt bé i que menys és més, i així no ho van deixar.
0: I ahí està. Triunfo absoluto.

0: Minogue. Mm-hmm. Mareu. Si és que pareix que, sí, que és d'ahir, esta cançó.
1: És que és d'ahir.
0: Què més cançons tenim?
1: Doncs ara anem a tornar a relaxar la música i anem a quedar-se amb la que era la cançó número 1 ixe dia, així en la llista de 40 principales. Era un tema titulat Angel, de Shaggy. La llista s'havia actualitzat el dissabte anterior, el dia 8, i portava, per tant, 4 dies en eixa màxima posició. I este va ser un altre tema molt escoltat a tot el món en eixe any, en 2001. Shaggy el va composar basant-se en la melodia del tema Angel of the Morning, una cançó de l'any 67, de Merry Lee Rush i Juice Newton, i també en una estructura rítmica de The Joker, dels Steve Miller Band. Amb eixa fusió de les dues coses i la seua, la seua creativitat, va a composar este Angel, Shaggy.

0: Us la diferència entre una cançó com, per exemple, la de Kylie Minogue, que va sonar moltíssim i encara sona. Mm-hmm. Esta segurament en alguna emissora d'estos musicals que posen clàssics també sonarà. Mm-hmm. Però la diferència entre una cançó i l'altra, jo, per exemple, vaig acabar hasta el gorro d'escoltar esta cançó.
1: Sí, també.
0: Però vaig acabar hasta el gorro d'escoltar la de Kylie.
1: I a lo millor deixar-les escoltar més.
0: Segur, segur. Però esta
1: és
0: com...
1: fàcil que hagis escoltat més la de Kylie Minogue.
0: Que pesant, Shaggy, que pesant. Recordem que Jesús, el leitmotiv d'esta setmana, ha triat cançons que estaven sonant fa 25 anys quan va passar la tragèdia del World Trade Center a Nova York. L'11 de setembre de 2001. Mm-hmm. I este era el número 1 dels 40 principals.
1: Sí, aquells dies. Sí, sí.
0: Aquells dies.
1: Així era.
0: Què més coses?
1: Doncs ara anem a quedar-se producte nacional.
0: Vinga.
1: Amb La Oreja de Van Gogh, que també aquests dies formaven part de la llista. També.
0: Sí, clar.
1: Estaven en el número 9, concretament, aquesta setmana. I anem a escoltar, a recordar, millor dit, una de les cançons més icòniques del grup, Soledat.
0: Home, perfecte.

0: dir que és un dels estribillos més coneguts de l'Oreja, però...
1: En són tants.
0: Tenen tants.
1: Fins ara, aquest era el 15 senzill de l'àlbum titulat El viaje de Coppercove, en el que s'incluïa 5è senzill. N'havien 4 davant que també van sonar, vamos, moltíssim.
0: Aquella època encara...
1: Perquè és que quan hi ha qualitat, doncs...
0: Exacte.
1: Poden aparèixer senzills, però, vamos...
0: Com xurros.
1: Ja ho crec.

0: En les lectures que se fan del sentit d'esta cançó, sí, hi ha dos teories...
1: T'anava a preguntar per això.
0: Sí, doncs una d'elles diu que es pot concebir com la personificació de la soledat, com una vella amiga de la infància, o també com la nostàlgia per la figura del iaio.
1: Ah. Sí. Té pinta, eh?
0: S'han de fixar, claro, per a entendre-ho.
1: Tu en quina te quedes?
0: D'aquestes dues opcions?
1: Sí, d'aquestes dues opcions.
0: Doncs possiblement en la primera, diria jo.
2: Ah, sí?
0: Sí.

0: més, un grup que ara torna a estar...
1: Sí, sí.
0: Perquè està de gira amb Amaya, que ha tornat.
1: Exacte.
0: Tu eres el debat? Vols que xerrem del debat o no?
1: Sí, podem un poquet.
0: Sí?
1: Jo,
0: si tu eres team Amaya o team Leire?
1: No, mira, vaig a dir-te, i no és per quedar bé amb tot el món.
0: Bé.
1: No, o sea, és que a mi el que m'ha agradat ha sigut el, pràcticament no notar la diferència entre,
0: ah, molt bé,
1: entre una cosa i l'altra, entre el que estiguera Amaya o que estiguera Leire. O sea, a mi m'agrada quan un grup canvia de cantant, tindre la sensació de que n'hi ha una continuïtat, com em va passar en Ole Ole, per exemple, que va tindre tres cantants i em va agradar en totes les etapes.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Doncs en
0: l'Oreja
1: d'en Goc igual. Així que no vaig a pronunciar-me per ningú, vaig a quedar-me en els dos.
0: Que bé ha quedat.
1: No, però no és per quedar bé, de veres.
0: Jo no ho diré, va.

0: que tenim més, Jesús.
1: Sí, tenim ja la guinda final del pastís. I bé, a pesar de que el tema és el que és, però, bueno, no...
0: Sí, sí,
1: em referia, al motiu, a l'eix de Unió de les Cançons. Bé, doncs anem a cantar... Avui anem a acabar amb un tema que és molt festiu.
0: Sí, senyor.
1: Molt...
0: Mira, mira, mira. Podem cantar-ho també, si volem. No seré jo,
1: Més bé es menegem.
0: Això sí, això,
1: això sí. Això no hi ha problema.
0: Un altre record desbloquejat.
1: Una altra cançó, després del Yo Quiero Bailar, una altra de les més recordades i corejades, cantades i ballades de Sonia i Selena, el Deja que mueva, mueva, mueva.
0: Ai, bye.

0: Selena, que acabem també com el Rosario
1: com el Rosario de l'Aurora, sí, ja sabeu que ja no existeix com a duo i que a més porten una densa batalla legal amb reproches públics entre les dos i bueno, l'últim que van fer juntes va ser el Reinas, que van presentar per Eurovisió en l'any 2024, però bueno, va acabar anant Melody
0: i que van tornar a fer això, però sí, era com ja si, no
1: pareixien tampoc elles,
0: és que no parlaven entre elles, sí, si és que sí. No parlaven, això va ser brutal,
1: però bueno, per lo menos queda el testimoni de lo que van fer, no? En altre moment, fa 25 anys, com és això, que sonava, i aquests dies també d'aquell moment.
0: I no va parar de sonar.
1: No va parar, no va parar.
2: Amor, no tengas miedo.
0: Doncs ara tenim dues opcions. Jo te dono dues opcions, Jesús. Tens l'opció d'acabar en esta cançó o triar una de les cançons que has portat avui i acabar d'una altra manera.
1: Bueno, no sé, jo crec que podem acabar amb esta, sí. No?
0: Estic d'acord.
1: Per què no?
0: Vinga, pues deja que mueva.
1: Claro, i així se n'anirem.
0: Jesús Insa, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: La setmana que ve tornarem amb una playlist nova, a veure què és el que porta. I ja que estem jo als col·laboradors, quan acabeu el programa, teniu que dir-lo de sigo bones persones, per favor.
1: No ho oblideu, sigau bones persones.
0: Gràcies, Jesús. Gràcies a vosaltres també per estar a l'altre costat. Demà tornem a les 12:20, com sempre, amb una nova edició del Hoy por hoy, un tinyent, Vaida al Vaida. Així, a la SER.

0: Hora 14. Javier Casal.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, anem a donar inici al nostre ser deportiu, ara sí, a Ràdio Ontinyenta, sí, a la Serena, aquesta jornada de dimecres. És Equador de la setmana i, com bé saben, el que toca per fer avui és un repàs al poliesportiu. Bueno, us anem a contar moltes notícies en relació a diversos esports a nivell local i també comarcal. Anem a parlar del món de l'atletisme, del bàsquet, de la pilota, del ciclisme... És a dir, que anem a tindre de tot i per a tots i totes. Bueno, pel que fa a les veus que anem a escoltar, anem a parlar amb Fran Moyà. Van tindre curses interessants al llarg del passat cap de setmana i també este cap de setmana tenim el Cross de Sant Rafel. Parlarem de ciclisme amb Jordi Gandia, un dels entrenadors d'aquest club. Acaba la temporada per als joves ciclistes i tancarem amb Ivan Esparza, que juga a Ontinyent este diumenge. Tot això i més a les 3:20. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: El rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, el colectivo Ontinyent Rural, l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, l'empresari José Vicente García, l'hostaler Juan Robledillo i la ciclista Sofía Rodríguez són les persones i entitats que l'Ajuntament d'Ontinyent reconeixerà en guany els Premis 9 d'octubre per la seva tasca en benefici de la societat a diferents àmbits, tal com es va acordar ahir per consens de l'alcalde i tots els grups polítics representats en l'Ajuntament. L'alcalde Jorge Rodríguez comunicava el reconeixement a totes i tots els guardonats, felicitant-los per la seva tasca i dedicació als seus diferents àmbits que els ha fet ser mereixedores i mereixedors d'aquesta distinció. Quant als mèrits dels guardonats, ens centrem, com no, en Sofía Rodríguez, ciclista nascuda a Ontinyent el 21 d'octubre de 1999. Ha competit tant en carretera com en diferents modalitats de ciclisme off-road, destacant especialment en ciclocross. La seva trajectòria esportiva va començar a destacar des de categories inferiors. En 2013, sent infantil, va aconseguir la medalla de bronze en la prova en línia del Campionat d'Espanya Escolar, representant la Comunitat Valenciana. En 2017 es va proclamar campiona d'Espanya Júnior de ciclocross. Posteriorment, com a sub-23, va ser tercera en el Campionat d'Espanya de ciclocross de 2019 i campiona d'Espanya sub-23 en 2020. També ha obtingut resultats destacats en carretera. En 2019 va ser campiona autonòmica sub-23 de contrarrellotge individual de la Comunitat Valenciana. En 2025 es va proclamar per primera vegada campiona d'Espanya Elite de ciclocross a Galícia, convertint-se en la primera ciclista valenciana a aconseguir el títol nacional Elite femení de ciclocross. En 2025 també va guanyar la classificació general de la Copa d'Espanya i en 2026 va revalidar el campionat d'Espanya Elite de ciclocross. La seva trajectòria inclou també participació internacional en el campionat del món de ciclocross de 2025 i en diverses proves de la Copa del Món. A més del ciclocross, ha competit en altres modalitats, aconseguint en 2024 la victòria absoluta femenina en la Castellón Gravel Race de Llucena. En febrer d'enguany va rebre el Premi d'Esports, recorden, dels primers premis Ràdio Ontinyent en reconeixement a la seva trajectòria. Donen l'enhorabona a Sofía Rodríguez, que al cap i a la fi és una persona meravellosa i que, a més, damunt de la bicicleta, encara és més espectacular. Si algun dia poden i pilla prova alguna prova, deuen d'anar a veure-la. En primer lloc per animar-la, i també com no, veure el seu gran nivell en un esport que és sacrificat i molt, molt complicat. Enhorabona, Sofía. Bueno, avui de Ràdio Ontinyent en l'entrevista que li hem fet avui al nostre Ràdio Ontinyent a la Vall d'Albaida. Això també als altres guardonats amb este Premi 9 d'octubre, als quals també es donem l'enhorabona. Com no? Referents a Ontinyent. Referents en els seus àmbits. Cal dir-ho, Cal dir-ho. Ens anem a la informació esportiva, centrant-nos també en el món del futbol. L'Ontinyent 1931 reprèn avui els entrenaments, posant ja la mirada en el partit d'este diumenge a les 6 de la vesprada, horari confirmat davant el Bunyol. El conjunt de Rubén Sanz entrenarà avui, demà, divendres i dissabte pel matí per a preparar un partit importantíssim a casa, on el propi club, mitjançant xarxes socials, està alentant a l'afició per a que es repetisca i ser gran ambient que es va viure el passat fa dos diumenges, millor dit, al Clariano davant l'Atlético Saguntino. Recorden que continua oberta la campanya d'abonaments. Demà de 6 i mitja a 8 i mitja poden retirar el seu abonament a les oficines de l'estadi municipal del Clariano, les oficines del club Ontinyentí. Pendents sobretot de Ximorres, que continuarà sent baixa, a més que al llarg de la setmana es puga valorar la seva retrobada amb la gespa del Clariano, esperem que així siga, i també pendents, com no, de les persones que puguen arribar tocades a aquest partit. El divendres, amb la prèvia escoltant a l'entrenador de l'Ontinyent, a Rubén Sanz, coneixerem moltes més coses en aquest sentit, en un partit on tenim un deure importantíssim, que el valor parat no siga un lastre, i també, com no, sumar de 3, arribar a 6 punts en este mes de setembre. La major de les sorts per a l'Ontinyent i també per a la Geneta, que avui ja s'ha entrenat, prepara entrenaments, prepara treball, perquè este cap de setmana juga a casa, juga davant l'Hèrcules B, un filial, no és el més filial de tots, però va ser un partit complicat, no. Lo següent, això ho tenim més clar que l'aigua, perquè sabem que l'Hèrcules B sempre dona lluita. dona lluita. Però el Regit es té que convertir en un fortí i que arriba també, com no, la primera victòria del conjunt d'Atzeneta en aquesta tercera federació grup 6è. Ara bé, pel que fa a la resta d'equips, ja saben, el Benigànim també continua preparant aquest enfrontament del pròxim cap de setmana. Ve de guanyar davant el Novelda Unión Cable World. Donem l'enhorabona a l'equip de José Manuel Rueda. El Jutxent també preparant setmana, al igual que l'Olleria i Deportivo Ontinyent, i el Deportivo Ontinyent femení també treballant ja no sols en la gespa, sinó també en els despatxos, buscant un substitut per a Carlos Ferrero, que per mutu acord es va allunyar, es va desvincular de la banqueta del primer equip femení del Deportivo Ontinyent. Este cap de setmana juguen a Elx, davant l'Elx C, després d'aquesta victòria davant la Unió Esportiva Manises en el primer partit, en el que s'aconseguís una victòria en aquesta Lliga Autonòmica Valenta. Molt de treball per a lo que és l'apartat femení del Club Deportivo Ontinyent. Del poliesportiu també tenim molt a contar, perquè l'Ontinyent Club de Bàsquet celebra aquest dissabte l'edició número 28 del torneig Esteban Albert al pavelló Fernando Rubio. La jornada començarà a les 5 de la vesprada amb partits de les categories base davant el Banyeres i el Patronato Bocairent. A les 6 i quart de la vesprada continuaran els partits i posteriorment les de Tontiner disputarà davant el Tavernes Blanques l'últim amistós de pretemporada abans de l'inici de la tercera FEB. Una vesprada dedicada al bàsquet i al retrobament de la família del club. Per altra banda, Ontinyent també es prepara per a una nova temporada de bàsquet 3x3 de la mà d'Ontibàsquet 3x3, que presentarà divendres la cinquena edició de la seva competició, 7 i mitja de la vesprada, a la sala de premsa del Poliesportiu. La nova temporada comptarà amb 16 equips i 7 grans esdeveniments, entre ells la Lliga, la Supercopa, els Playoff, la Copa i l'All-Star. A més, continuarà la Lliga Femenina 3x3, que arriba també a la seva segona edició. Durant la presentació es donarà a conèixer el calendari complet i les principals novetats d'una competició que va néixer en caràcter pionera a Espanya i que afronta ja la seva cinquena temporada. I per tancar aquest repàs a les notícies que marquen l'actualitat en este dimecres, destaquem que Bocairent celebrarà també dissabte l'edició número 21 de la Festa de l'Esport, la cita anual que dona inici oficial a la temporada esportiva. La gala serà a les 8 de la vesprada al Teatre Avenida i reconeixerà esportistes i entitats de diferents disciplines. Entre els guardons, el Club Esportiu Futbol Bocairent rebrà el premi al millor esportista per la seva temporada 2025-2026 amb vestits de Lliga i els ancestres del primer equip i el juvenil. El Club de Pesca Bocairent serà reconegut per la seva dedicació, coincidint amb els seus 35 anys d'història. La festa també distingirà representants dels clubs de futbol, pesca, caça, ciclisme, motociclisme, atletisme, billar, bàsquet i gimnàstica rítmica, entre altres. I avui que anem a fer fins a les 4 de la vesprada el nostre cert deportivo Sontinyent la Vall d'Albaida, doncs es resten aproximadament 30 minuts d'espai esportiu. I volem parlar del Cava Ontinyent Estologístics, dels resultats al circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. També anem a parlar del món del ciclisme, finalitza la temporada per a l'escola pròximament, i tancarem amb Ivan Esparza, que de seus dietes el diumenge juga a casa. Juga al trinquet d'Ontinyent la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall. Agafem aire i saludem a Fran Mollà. Parlem d'atletisme a Ontinyent.
0: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.

0: delivering to you. Tomás Marín.
1: Primera parada del nostre ser deportiu Ontinyent a la Vall d'Albaida. Ens anem a parlar del món de l'atletisme, concretament del CAP Ontinyent Estologístic, després d'un cap de setmana on hem estat present en dos municipis, anem a dir. Vam estar en el circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, amb eixa volta a peu a Montaverner, i per altra banda també vam disputar fa una setmaneta el Gran Fons de Paterna, amb Eric Soler, atleta sub-20. És a dir, que veiem com a poc, aquesta activitat comença a incrementar-se de cara a una nova temporada de competició que ja al mes d'octubre començarà a arribar. Continuem pensant i pendents, com no deixa preparació, d'acumular càrregues i d'agafar ritme ja per als dies importants de competició, ja sigui a controls, campionats, etc. Saludem ja a Fran Mollà, que ens atén als nostres ser deportivos. Fran, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, la veritat és que molt bé. Amb ganes de fer coses i, bueno, d'afrontar aquesta nova temporada.
1: Exacte. Conta'm, en primer lloc, com van anar les coses a Montaverner. Quina va ser la nostra representació? Com van quedar pel que fa resultats?
2: Sí, en Montaverner, bueno, una nova prova ja de les últimes del circuit de la Vall d'Albaida. Sí. I van destacar quatre atletes, fonamentalment, que van ser Júlia Coll, en Benjamins, que va guanyar la prova i que, a més, està la primera en el circuit de la Vall d'Albaida, que eren un parell de proves. Després van tindre Alan Rodríguez, també, que guanyava en categoria Levi. En este cas, Alan, en la classificació general, està el segon. Una classificació de prova apretada, a veure si encara pot remuntar fins al primer lloc. I després, Alexa Beneito, que també guanyava en categoria infantil, que, bueno, Alexa ha guanyat totes les proves i és la gran dominadora. És una atleta que té molta qualitat i ho demostra també corrent en pista en els campionats autonòmics i en camp a través. Així és que, bueno, així cadascú dels tres utilitza un poc aquestes carreres de forma diferent, mentre que Júlia, com no té competicions escolars encara, al ser molt xicoteta, doncs és una forma d'iniciar-se en les competicions. Sí. Després Alan sí que seguia el circuit habitualment altres temporades i en one li ha servit per a fer el salt ja de cara a la temporada que ve al camp a través i la pista. I bueno, Alexa pràcticament diguem que va entrenar allí, no? És un entrenament més perquè, bueno, la diferència amb la resta d'atletes és considerable. I després en la prova absoluta vam tindre Marc Reig, que està fent també bones proves en el circuit en les que participa, que guanyava en la categoria sènior.
1: Doncs ens alegrem, la veritat, que vagin les coses ben aquest circuit de carreres, que com bé esmentaves, Fran, ja està arribant a la seva recta final, es queden molt poques proves, portem tot l'any pegant-li canya i la veritat és que sempre és un circuit que dona de si, és un circuit que dona oportunitats i que també té atletes de totes formes i de totes edats, i és algo que ens alegra moltíssim. Per altra banda, vull preguntar-te, Fran, en relació al que va passar el 13 de setembre i ese gran fons de Paterna, vam tindre ja Eric Soler, atleta sub-20, que va fer una molt bona prova, 15 quilòmetres de distància amb 46 minuts i 59 segons.
2: Sí, el Gran Fons és una de les proves bueno, més prestigioses que hi ha a nivell de carreres de 15 quilòmetres, sobretot en la província de València. I, bueno, Eric, que ja vam explicar en programes anteriors, que és un atleta que combina atletisme i triatló, doncs va participar de cara a afrontar sobretot la temporada de camp a través. L'any passat recordem que va quedar campió autonòmic, sub-20, i aleshores doncs, bueno, ara afronta el repte de classificar-se amb l'equip de cara a aquest campionat d'Espanya per equips que es disputaran Burgos a finals de novembre. Doncs, com te deia, ell va participar ahir iniciant també la temporada. El segon lloc, bones sensacions, 47, pràcticament 47 minuts en la prova de 15 quilòmetres. I, bueno, com la majoria d'atletes en aquesta època de l'any, doncs acumulant quilòmetres, acumulant càrrega per a després poder afinar la forma.
1: Estem igual pel que fa als entrenaments, no? Acumulant càrregues, pues, preparant-nos, no?, pel que va ser la temporada.
2: Sí, sí, sí. Ara és un mes, setembre, octubre, són mesos en els que s'acumula un bon volum d'entrenament. Es fa, diguem, el que se sol dir com la base de l'entrenament, per a partir de novembre, doncs començar a afinar una miqueta i intentar arribar, per una banda, al campionat autonòmic de clubs i sobretot a aquest campionat d'Espanya, bueno, encara que no estiguem, diguem, al 100%, però sí amb un bon punt de forma que permet afrontar amb garanties els dos campionats.
1: Com veus els atletes, Fran, a nivell personal, aquest inici de temporada per a tu?
2: Bueno, de moment estan entrenant bé. Sí que és cert, pues, que hem tingut algunes lesions, per exemple, el cas de Laia Mollà, que entrenant es va fer mal en el genoll, un moment fortuït, i bueno, Laia porta molts problemes al llarg d'aquesta temporada i no està tenint continuïtat. I després la resta estan fent-ho prou bé. Tenim altres atletes també que aquesta temporada necessiten fer un pas endavant en quant a confiança i en quant a, bueno, pues, intentar recuperar el seu nivell habitual. I este cap de setmana en Sant Rafel, doncs, tenim una bona oportunitat per a començar a construir, o millor dir, a reconstruir aquest nivell que alguns atletes i alguns atletes tenien les temporades anteriors.
1: Doncs esperem que es millori més pront, la veritat, perquè és una verdadera llàstima, i com no sabem que és importantíssima la regularitat, sobretot en els entrenaments i en la preparació de cara a una nova temporada de competició, que els inicis sempre són complicats. Fran, este cap de setmana què tenim? Alguna coseta a la vista?
2: Sí, el Cross de Sant Rafel, centrats sobretot en ells. Bueno, ja hem parlat moltes vegades, és una prova que nosaltres li tenim una estima especial. Són 47 edicions ja, que es diu Empronte, però que bueno, les hem vist, hem participat en elles pràcticament sempre, i bueno, un any anem a tornar a estar ahí, a participar i a intentar, pues, fer-ho el millor possible i fer una primera avaluació a veure com van les coses en esta primera prova.
1: Tindrem bona representació del CABA, no?
2: Sí, sí, la veritat és que sí, que bueno, així sempre és una prova que tradicionalment hem aportat molts atletes, molta gent, i jo crec que també al final del circuit serà una de les proves de més nivell, perquè el fet de que sobretot els atletes sub-20, sub-23, sub-18 participen en la prova llarga,

0: Bé, en aquesta segona paradeta, en aquesta segona veu que van escoltar en el nostre programa esportiu, vull parlar de ciclisme, vull tirar enrere per parlar d'un esdeveniment que va ser important la setmana passada a Ontinyent, vull recordar-los i ser trofeu Family Cash, com no, però també vull recordar-los com estan les coses pel que fa al club, amb aquests resultats, amb aquestes claus, però bueno, la primera de totes és com va anar el passat cap de setmana a Montesa, perquè es va gaudir, es va disputar el segon crono escalada al castell de Montesa, organitzada per la penya ciclista La Forca. Van tindre diversos pòdiums, van tindre representants de Promeses, alevins, infantils, és a dir, que va ser un cap de setmana interessant, va ser una prova important per als nostres i, com sempre, pues una forma més de rodatge i de preparació en aquest gran treball que es realitza per part del Club Ciclista Ontinyent. Així que anem a saludar ja el seu entrenador, a Jordi Gandia, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Molt bé. Vosaltres com esteu? Tot bé? Jo crec que sí, no?
1: Sí, al final ja de final de temporada, com van comentar... farà una setmana o dos, sí. però ara ja de veritat ja sols queda una prova, queda la clausura, però realment ja el que és la challenge d'escoles ja va acabar amb la carrera, una contrarrellotge de Montesa, i es va decidir les generals finals i ja queda esta setmaneta la clausura en la carrera de Bellreguard, però ja és tipus exhibició, ja no compta per a la general, sí que donaran premis millors de cada categoria, però ja com a tal el campionat ha acabat.
0: Volia preguntar-te un poc per la valoració, no parla de resultats sinó de rendiment i de preparació i de treball dels teus alumnes, dels teus joves ciclistes que tens al carrer, com els has vist al llarg de la temporada?
1: La veritat és que els xiquets i xiquetes que tenim a l'escoleta cada any van millorant, cada any van progressant, que és lo important. Cada any anem llimant i aquestes xicotetes cosetes que es fa falta, ja no a nivell de tècnica o a nivell de rendiment, que també, sinó fent-los cada dia un poc millor persones, transmetint els valors que volem transmetre en l'escola i això, educant-los deportivament per a la vida i sabent ser companys i companyes i anar tots a una.
0: Que important és això, i és clau sobretot per al rendiment i per a la preparació de qualsevol tipus d'escola en qualsevol tipus d'esport, i això cal recalcar-lo, la veritat. Bueno, ubicant-me un poquet enrere, com no vam parlar a posteriori del que va ser el trofeu Family Cash d'Ontinyent, d'aquesta prova que vam realitzar amb eixida i meta a les instal·lacions d'aquest supermercat, jo volia preguntar-te per la valoració que se fa tant des del club com des de lo que va ser la vostra representació a nivell esportiu de la prova, perquè ja ho parlaven en el seu moment, que jugar a casa dona un plus extra.
1: Sí, la veritat és que la valoració sempre molt positiva. Vam aconseguir que participaren quasi 200 participants i la veritat és que per a les fetges, per a les dates que és la carrera, que són un poquet... No són dates complicades, ja que jo crec que les dates més complicades són juliol i agost. Setembre, la veritat és que tot el món torna a la rutina i assisteix prou de participació a la prova, però en aquest aspecte valoració positiva, també al final en tema deportiu i tema de xiquets i xiquetes de les escoles, pares i mares, ens han transmetre l'enhorabona com a organització de la prova, superben organitzada, els trofeus els va agradar a tots i totes molt. Entonces, anem creixent, que és lo important.
0: Exacte, i ara la setmana, bueno, esta setmana quan donem el punt i final, quan fem aquesta prova, veig reguarden aquesta última prova per a lo que és l'escola del Club Ciclista Ontinyent, què ens depara el futur? Què ens espera? Continuar treballant? Donem descanset? Com estan les coses, Jordi?
1: La veritat és que anteriorment en l'escola sí que el mes d'octubre era un mes de paró, però des que vaig entrar jo, el primer any sí que vam fer dos setmanetes de paró obligatori, com aquell que diu, per el tema de vacacions d'estiu, sí, que coincidia al final en molts festes d'ací, la gent estava sempre o fora o aixina a festes i demés, i sí que vam fer el primer any dos setmanes de paró en octubre. La veritat és que ja portem l'any passat i este any el que anem a fer és, han fet les dos setmanetes de paró,

0: però en agost, ja que també el calendari esportiu dona aquestes 2 setmanes de descans, però la veritat és que enfoquem el calendari un poc diferent. La veritat és que ja que en setembre tots els xiquets i xiquetes tornen a la rutina, busquen activitats extraescolars i de més, el que estem fent és ara durant el mes de setembre fem com una jornades de portes obertes, és a dir, tot el mes de
1: Sí.
0: setembre està obert per a qui vulga provar, veure què és l'escoleta, veure quins tipus de modalitat tenim dins d'ella. I ja en octubre al final el que fem és, ells no descansen, ells el bo que al final com són xiquets, entenen soles
1: Clar.
0: dos dies a la setmana, seguir l'activitat, fent coses diferents. Comencem a tocar un poquet menys la bici, fem un poquet de pretemporada, fem jocs populars, fem un dia a la setmana, intentem fer sobretot quan ja ve un poquet el fred, gimnàsia, altre tipus d'activitats que no
1: Sí.
0: siga tot bici, bici, bici, que també es va bé a ells per a desconnectar un poc de lo que ha sigut tot l'any.
1: Totalment, totalment. La jornada de portes obertes quan comença? Jordi, que això m'interessa.
0: Estem en ello,
1: Vale,
0: estem en
1: vale.
0: ello al final, durant setembre, tot el món que vol provar, veure què és, estem dient, mira, però aquest és l'horari, aquest és el plànning que tenim durant el mes de setembre, o aquest és el plànning que tenim aquesta setmana, o aquest és el plànning que tenim en octubre, vingau, proveu, vegeu què és, vos agrada, sempre tenim algun equipatge per a la gent que ja comença, es poden donar, no, que no sigui d'aquest any, de l'any passat, per a que vagin en un maillot d'algun color que tots ja potser es comencen i no tenen robo en casa i de més, i ja es clavem als grups de WhatsApp, comptem en ells, rellenen el formulari, i ja per a la temporada 2027 ja són un només del club i a seguir en la dinàmica del club.
1: Clar.
0: Així no funcionem un poquetet. No, no, no para el club com a tal. Per
1: Sí.
0: als que estan dins, no parar, i per als que estan fora, donar-los l'oportunitat de provar sense ningú compromís.
1: Un treball non-stop, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i això és molt important i això és vital per al funcionament, com no sempre hi ha un descans, faltaria més, però clar està que les coses van bé i això ens alegra, això ens alegra. Per cert, jo per exemple, si volguera apuntar-me, Jordi, no, no és el cas, la veritat, no és el cas, perquè a mi el tema de la bici sempre se m'ha donat molt malament, però si volguera apuntar-me, què tinc que fer, com puc contactar amb vosaltres?
0: La veritat és que per apuntar-se doncs, tenim les nostres redes socials de
1: Vale.
0: Facebook i Instagram, i també tenim publicada una publicació en un cartell on tenim el correu i telèfon del club. Si me coneixen o algú me coneix directament a mi, li pot passar el meu telèfon sense ningú tipus de compromís i al final jo li informo un poquet de lo que fem, de les opcions que tenim i dels horaris que tenim. Adaptem un poquet per a veure quin dia podem quedar durant l'activitat dels entrenaments i que proven. Després donem un feedback de li ha agradat, no li ha agradat, vol seguir. Sí, mira, seguirem este dia, anirem els 2 dies. Vol també provar mountain bike, vol provar BMX. Anem enfocant un poquetet amb els gustos del xiquet o de la xiqueta i ja s'enrolen dins de l'activitat del club.
1: Doncs Jordi, amb això em queda claríssim. Com sempre, un plaer xerrar amb tu i, com no, esperem que vagin bé aquestes setmanetes, sobretot el tema de Bellreguard, d'aquesta exhibició i ja, com no, la preparació de cara a una nova temporada amb tots els treballs i totes aquestes activitats preparades per als pròxims mesos. Moltíssimes gràcies per atendre's, com sempre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
3: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
4: SER Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida.
5: Ella ya.
4: Tomás Marín.
1: Bueno, sabien que este cap de setmana el Bode i Ivan Esparza tenia una partida important, anem a dir, important per a retrobar-se amb els trinquets, important per a veure com va eixa, com van eixes molèsties. Bueno, continua tant d'agafar ritme, clar està que és molt complicat, ja que agarrar aquest flow amb la pilota, podem arribar a dir, i amb el trinquet, i amb partides que, ostres, són importants i van a ser difícils en la Copa, com sempre són totes. Però bueno, es va poder aconseguir la primera victòria també de la temporada per a l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent en esta Copa Caixa Popular Pro U de Raspall. Es va guanyar 25-15 el passat cap de setmana al Trinquet de Bellreguard. I este cap de setmana ens toca a Ontinyent. Toca la partida a casa. La partida a casa. I ho anem a fer davant d'un equip que, ostres, és un equipàs. Santi Seve. Mola mogolló la partida, té molt bona pinta, eh? Cal destacar-ho, cal destacar-ho. I a més tenen una partida d'aquest tipus en un espai doncs tan necessari per al món de la pilota i tan necessari per als amants d'aquesta, doncs va ser clau doncs, que tinga aquesta arribada de gent, que tothom baixa el Trinquet i que, com no, anime al pilotari de casa. Recorden que és una partida que es jugarà el pròxim dia 27, el pròxim diumenge, a les 11:30 del matí. Recorden, equip de l'Ajuntament d'Ontinyent davant l'equip de l'Ajuntament de Castelló. Ivan Esparza, què tal? Molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Enhorabona per la victòria, com estàs?
5: Gràcies. Pues bé, ara a dia d'avui ja he recuperat. Sí que és de veres que el diumenge i un poc el dilluns acusava encara un poc ixe desgast i bueno, tenia agujetes per tot el cos, però bueno, és algo normal i esperable. I res, ara ja encara en la partida del diumenge i amb moltes ganes de seguir aixina i en bon ritme.
1: Ens alegrem de deixar sensacions, com no, però vull preguntar-te per el que va ser la partida, per com va anar el desenvolupament de la mateixa, per les teues sensacions 15 rere 15, com vas veure la partida com a Taliban?
5: Pues bueno, me va sorprendre perquè pensava que no m'adaptaria tan bé, i més encara pues, jugant contra tres persones en lo que és competició, que sempre és un poquet més intens. Però bueno, al principi les coses van anar molt bé, sí que és que conforme avançava la partida, pues, els últims jocs, sobretot a la part del Dau, ja notava que me costava un poquet més recuperar o que ja em fatigava un poquet més, però bueno, això realment era el que esperava de tota la partida i bueno, per una part estic content perquè el nivell que vam donar jo penso que no és ni molt menys el que puc donar d'ací un mes, però bueno, és molt millor del que pensava que donaria quan vaig començar a tocar pilota. I després, per altra banda, pues, no vaig tindre cap molèstia, que al final era també l'objectiu principal, i ja per a rematar pues, van poder guanyar i ells no van aconseguir cap punt, que també és important. Així que per a ser el primer dia el balanç va ser molt positiu i espero que les pròximes partides pues, vagin encara a millor.
1: Ara, per a que es faci una idea als nostres oients, a quin nivell estaríem? Te pregunto per percentatge, del 0 al 100%, en quin número te poses?
5: Bueno, en quant a molèsties i sensacions o sí. Alguna cosa que me puga influenciar, jo te diria que al 100%, perquè no, fins al dia d'avui no he tingut cap molèstia. En quant a joc, pues, te diria un 65, un 70%.
1: Ah, pues.
5: I pense que encara falta un poquet pues, això, no? de temps, de rodatge, d'acostumar-te altra vegada a la velocitat de pilota, a lo que és aguantar aquests 15 i 6 partides que es fan llargues, però bueno, estic content i això al final en 2-3 setmanes o 4-5 partides va a tot el lloc en seguida.
1: Ens alegrem moltíssim, xe, ens alegrem moltíssim i sobretot per a esta setmana jo crec que també tenim que estar contents els aficionats de la pilota a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, per l'arribada d'eixa partida que, a més, és una partida que podem dir que la tenim marcada en roig al calendari, és davant dos cracs, Vicent i Seve, coneguem també la teua relació amb Seve, com no, en el món de la pilota i també en el món, com no, fora de la pilota, i és una partida, doncs això, que regala a mis, que regala també l'atenció d'una partida, però que també va regalar, com no, una partida espectacular per als aficionats de la pilota. Suposa que amb ganes, no?, de que arribi el diumenge.
5: Sí, moltes ganes. Sempre que jugue en Seve o contra Seve, pues, és un poc diferent, no?, a quan jugue contra altres companys, per això, pel tipus de relació que tenim. Al final, dins de la pilota és el meu millor amic i per a ell, pues, pense que jo també. Així que sempre pues, quan juguem junts tenim aquestes ganes de guanyar els dos i quan juguem en contra pues, volem guanyar a l'altre sense cap reparo. No? Al final és un poc ixa relació de que fora del trinquet pues, som millors amics, però dins del trinquet, quan ens toca jugar en contra, tenim un poquet ixe pique amistós, per, més encara per portar-se tan bé. I referent a la partida, pues, pense que és una partida molt, molt, molt complicada, més encara per ixa falta de rodatge que te deia jo, perquè són dos jugadors que a la mínima aprofiten i fan el 15 i espere pues, poder estar un poc a l'altura per ajudar a Brisca i que es veja una partida bonica, perquè sense cap dubte estar entre els quatre jugadors al 100% seria una partidassa, així que l'objectiu és ixe, que el diumenge fem bona partida i sobretot que la gent que vinga disfrute i tinga ganes de tornar una pròxima vegada.
1: Bueno, t'he preguntat abans per Brisca, com el veus com a companyer, com va ser aquesta primera partida, com va ser aquest feeling entre els dos i també com no per la importància d'ell en aquest moment a hores d'ara pel que fa al teu ritme de competició, té que tirar també un poc més del carro, per dir-ho d'una forma.
5: Sí, jo penso que Brisca és un jugador que per a aquest moment, després d'una lesió, per a mi me ve molt bé, perquè és un jugador que és molt segur, té molta experiència ja jugant i sap diferenciar quan ha de tirar-li més fort, quan ha d'aguantar un poc més la pilota, i això fa que no erre pilotes, i penso que és el més important, perquè a mi me dona un poc aquesta seguretat de que ell no va a fallar pilotes i va a controlar un poquet el joc, i me permet a mi pues, estar també millor posicionat i estar un poc més tranquil a l'hora de tindre aquesta sensació d'estar cobert. És un jugador que ell i jo no havíem competit en competició oficial, sí que havíem fet alguns trofeus, però mai havíem pogut jugar ninguna lliga, ninguna copa, i penso que aquest any pues, també és especial per als dos per aquest motiu, perquè no havien compartit encara equip, i és un jugador també que té una mentalitat molt guanyadora, i és de veres que en els últims anys pues, les coses no li han eixit bé o no optes els resultats que ell esperava quan ha començat campionats, i això pues, pot ser li baixar un poquet aquesta motivació, però crec que este any el fet de jugar amb un company nou que no havia tocat mai pues, també li ha sumat, i és un xic que quan està motivat pues, dona un nivell molt bo i trau aquest caràcter guanyador. A més, pues, penso que ha guanyat tres copes o quatre, vull dir, en este campionat ja se li dona bé, i es nota jugant perquè sap, com ja te deia, en tot moment el que té que fer, no? I crec que tenim un balanç d'aquesta pues, joventut que li puc aportar jo, i aquestes ganes renovades, no? I ell, pues, tota l'experiència i el bagatge que té ja en aquests campionats que me pot aportar a mi. Per tant, penso que quan puga donar ja un nivell semblant al d'abans de la lesió, podem fer coses importants, però bueno, encara és molt pront per a dir-ho, i el primer pas és anar guanyant partides a poc a poc i clavar-se en semifinals.
1: Totalment. I per al diumenge, jo espero, vamos, un al·luvió de gent en el trinquet. Tocarà animar-los a baixar, no? Que partides d'estes no hi ha moltes al llarg de l'any.
5: Sí, esperem que siga així. Al final, abans sí que és de veres que teníem l'oportunitat de jugar pues, de 3 a 4 partides durant l'any, així no en tinguem, però bueno, ara realment sols juguem en Copa i en Lliga. Així que res, passa molt de temps entre elles i espero que la gent no se li hagi oblidat des de la Lliga, però bueno, animar des d'ací a tota la gent que vagi, que puja al trinquet, tant la gent que ja ha vist una partida com la que no, perquè sempre dic que és un esport que cautiva i tota la gent que ha anat una vegada repeteix. Així que ja no perquè jugué jo, sinó perquè es juga a pilota així en un tinyent, que la gent acudisca i segur que disfrutarà.
1: I perquè jugues també tu, home, faltaria més.
5: També un poquet.
1: Ivan, com sempre, un plaer xerrar amb tu i molta sort per a la partida del diumenge. Gràcies.
5: Moltes gràcies a tu.
1: Ja escoltaven el bo d'Ivan Esparza, la major de les sorts per al pilotari ontinyentí en eixa partida a 11:30 del matí al trinquet d'Ontinyent, la parella de l'Ajuntament d'Ontinyent davant la parella de Castelló. Ivan Ibrisca, front a Vicent i Sebe. Una partida brutal que anem a poder gaudir este diumenge al Trinquet d'Ontinyent. Bueno, reiterem l'enhorabona als Premis 9 d'Octubre, en especial a Sofia Rodríguez. Quina alegria més gran ens has donat, Sofia. La veritat, quina alegria més gran. La major de les sorts per a la teva temporada, eh? Esperem la setmana que ve a veure si tenim sort i tenim uns minuts per a parlar amb ella per com afronta, no?, este inici de competició en el món del ciclocross la pròxima setmana, si no recorde malament, a Gijón. Si no, demà, pues ho corrobore i us ho conte, perquè ja arribem a les 4 de la vesprada. Ens quedem sense temps. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 donem inici a la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, amb un repàs del que ha estat aquesta nova jornada. Com sempre, donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà a les 3:20, més i millor. Adeu.

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Anem amb la informació de proximitat, la dels municipis de la Vall d'Albaida, a través de les zones de ràdio Ontinyent. Gràcies, com no, per estar ahí. De seguida anem a parlar d'una fira, un esdeveniment, un encontre que hi haurà la propera setmana a Fira València, nova edició de Textilhogar en este 2026. De seguida parlem d'esta nova edició amb el president d'Ateval, amb Pepe Serna. Uns consells i el saludem. Després les veus de la Vall, avui amb Juan Antonio Alcaraz i la previsió meteorològica i també l'última hora de la informació dels municipis de la Vall d'Albaida. Uns consells.
3: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
4: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
4: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
5: Cocinafácil.es.
4: Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda más.

0: En l'entrevista d'este dimecres parlem de Textilogar 2026, una cita que torna a posar el sector tèxtil de la llar i la decoració en el centre de l'activitat professional a Fira València, i en poquets dies. Sí, perquè és una edició que aposta especialment per la internacionalització amb compradors professionals procedents de 33 mercats estratègics i una agenda d'encontres B2B amb les empreses expositores. A més, Textilogar celebrarà conjuntament, com l'any passat, amb Fira Habitat València, Espacio Cocina Sici i 360 by Cebisama, dins de València Inspira Diseño. Anem a parlar d'aquesta cita que queda pocs dies per a que es celebre amb el president d'Ateval, Pepe Serna. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Pepe, com afronteu des de Ateval? Com afronta el sector aquesta nova edició de Textilogar i què representa per al sector que la fira torni a reunir una oferta tan àmplia?
1: Bueno, pues es una edición más, después de más de 50 años que tenim fira, y es una edición más que organiza el Textilogar a través del comité organizador que preside José Ramón Robert. I jo crec que hem anat adaptant-se, perquè antigament el Textilogar per si soles ja era prou atractiu, era una fira, i nosaltres hem anat integrant-se en el concepte de disseny, de moda, d'inspiració, i dins del món de lo que és hàbitat, no? I pues, hàbitat, ara ja és l'eslògan, és València Inspira Diseño, pues ahí pues integra una serie de sectors que són complementaris de la llar, com és el tema del mobiliari, tant intern com l'exterior, el de jardineria, com el de cuina, com la il·luminació, com el tema de la ceràmica, cebisama, i el tema de la cuina. Entonces, pues bueno, yo creo que estem en un certamen, a més és l'únic que n'hi ha en Espanya d'este nivell, el tenim en València, i són unes fetges molt adequades per a nosaltres, i és un any més. Un any menys en un enfoque nou, diferent, per a tindre una major integració en tot el conjunt.
0: S'esperen compradors procedents de 33 mercats. Parlem de mercats molt diversos: Alemanya, França, o Itàlia, fins a Japó, Canadà, Qatar, Emirats Àrabs Units o Mèxic. Què diu? Correcte. Què vos diu aquesta diversitat sobre l'interès que desperta el tèxtil espanyol?
1: Bueno, jo crec que això té moltes avantatges en el sentit que nosaltres no és un tema baladí que portem a gent i que diem, bueno, ahí està la fira i aneu a passejar. No, així són cites concertades. Habitualment tenim unes 1.600 cites concertades entre 75 compradors i prescriptors a nivell internacional que venen a la fira. Som gent molt professional, són compradors, són prescriptors, i està apoyat per l'Institut ICEX a nivell nacional i per l'Institut València de Comerç Exterior, també per part de la Comunitat Valenciana. És gent que ve en els gastos pagats, en els gastos pagats d'hotel, o sigui, d'estància i de vol. O sigui, és un pressupost molt important per a arropar el certamen. El certamen no és que sigui només internacional, és també nacional, no? Sí. I així se li dona un al·licient als nostres expositors. Tenia més de 100 marques i 54 expositors, i és un atractiu per a que tinguin una continuïtat, per a que puguin amortitzar la seva inversió. Tenint en compte que habitualment són nous models, nous dissenys i noves col·leccions.
0: Estos tipus de professionals que dies, distribuïdors, fabricants, professionals del contract, prescriptors que arribaran en ixa missió inversa, que en ixes reunions ja agendades prèviament, no és que vinguin a buscar, vull dir, ja estan tancades, com tu deies, Pepe. Què busca actualment el comprador internacional en el sector del tèxtil per a l'hàbitat?
1: Home, jo crec que el comprador busca el que és la novetat, el que és la innovació, el que és l'originalitat, el disseny, l'orientació que puga donar la producció, els productors nacionals espanyols, fonamentalment, i altres productors d'altres països, però fonamentalment els nacionals, i busquen la novetat, la diferenciació, i la relació qualitat-preu, que jo crec que estem en molt bona posició. Uh-huh. A pesar de totes les dificultats que tenim per al tema dels costos de l'energia i que el consum pues està relativament decaigut, no?, últimament. Però bueno, dins de totes les inconvenients, jo crec que així n'hi ha gènere, n'hi ha una espècie de lluita constant per a ser novedosos, per a ser líders, per a ser creatius i pense que aquestes novetats es valoren molt per part de tots els compradors de totes les àrees.
0: Com tu deies també, Pepe, els empresaris de la nostra comarca, de les comarques centrals, els empresaris que engloba Atebal, estan acostumats, no?, a eixa competitivitat, a eixa, hem parlat en altres ocasions, no?, a eixa resiliència, a seguir treballant. En què estan treballant les empreses per donar resposta a eixes noves demandes, a eixos professionals internacionals o nacionals, com tu apuntaves, que arribaran a Textil Hogar?
1: Bueno, es pelea en diferents àmbits, no? Un tema és la innovació del producte, les prestacions del producte, altre tema és ese disseny, i els nous conceptes de productes, la integració en el que és el context de l'hàbitat i, d'alguna forma, cridar l'atenció del consumidor, del client nostre, que no és el consumidor, sinó del comprador pensant en el consumidor. En definitiva, el que es vol és fer un producte que genere negoci i que els trobaments es produïsquen per a fer negoci. És un trobament del disseny i de l'hàbitat que es fa on es dona prestància al producte de Textil Hogar. Per producte de Textil Hogar estem parlant de lo que és la lingeria d'hogar, lo que és el descans, lo que són les alfombres, lo que és la tapisseria, lo que és la decoració. I, bueno, pues també dins d'aquest concepte n'hi ha que tindre conceptes clars, com és el tema de la sostenibilitat, la funcionalitat, a més de la innovació i del disseny, que són elements claus de competitivitat.
0: Per acabar, Pepe, recordem, la cita serà del 28, del dilluns, a partir del dilluns 28 de setembre fins al dia 1 d'octubre a Fira València. Què espera Atebal d'aquesta edició de Textil Hogar i quin missatge voldries traslladar al sector de cara a aquests dies de fira?
1: Bueno, la veritat és que nosaltres, com tots els anys, tenim molta il·lusió en un certamen d'aquest nivell. N'hi ha que tenir en compte que tota l'exposició, estem parlant de 110.000 metres quadrats d'exposició de tota la fira. És la fira més important que actualment tenim en València i que això té que ser d'alguna forma un escaparate i una demostració de les nostres possibilitats i de les nostres facilitats per a ser competitius a nivell internacional. Això va produir una sèrie d'avantatges de cara al futur tenim també present, tenint en compte de que anem cara a les fires. O sigui, per a nosaltres n'hi ha diverses fires a nivell internacional, però les més significatives és la de Textil, esta de Textil Hogar 2026 en València, des de València Inspira Diseño, i després vindrà la de Frankfurt en el mes de gener. I ahí és on tenim dipositades les nostres experiències. El que està clar és que, a més de les fires avui en dia, pues, hi ha uns contactes habituals amb els clients i en el mercat, perquè des de les noves possibilitats de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies i de lo que són el comerç online, pues, hi ha una sèrie de possibilitats de contactes a aquells nivells. Però bueno, sempre n'hi ha un punt de principi, un punt de canvi de tendències i un punt d'escaparate de cara als possibles compradors a nivell internacional i a nivell nacional.
0: Doncs Pepe Serna, president de Teval, ens vegem la setmana que ve en Fira València, en este València Inspira Disseny, en esta nova edició del Textil Hogar 2026, per contar, com no, als oients de Ràdio Ontinyent, com està vivint-se, com està sentint-se també per part de l'empresariat aquesta nova edició. Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
2: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
3: Al restaurant The Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant The Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
0: Anem amb l'espai d'opinió que cada vesprada obrim així. A Ràdio Ontinyent. Les veus de la Vall, avui amb Juan Antonio Alcaraz. Bona vesprada, Juan Antonio.
4: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
5: És cert, no sé res de música, però m'agrada quasi tota ella, principalment la música festera. És una música creada expressament per a la nostra festa i per a les nostres bandes. Sí, és cert que hi ha festes que poden prescindir de la música sense que es desvirtue excessivament la finalitat de la mateixa. La festa major de cert poble pròxim és pujar cada any en romeria fins a l'ermita on es troba el sant. I tots els anys ho fan acompanyats de xirimita i tabal. Però si un any no acudeix ningú dels dos músics, la festa es realitza igual i la seva essència no s'ha ressentit. Inclús en certes desfilades de carnavals famosos fan servir la potent megafonia que tenen instal·lada a l'itinerari on es realitzen els actes i, amb la mateixa música d'ambient, desfilen tots. Cap d'estos dos exemples és el cas de la festa de moros i cristians. La nostra festa necessita la seva música de la mateixa manera que necessita el seu públic, però no tan sols la música. Necessitem també el músic. La seva presència, la seva companyia, el seu art, la seva complicitat i el seu somriure. Perquè estem parlant de gent en la que, antes de qualsevol desfilada, hem estat sopant, hem estat dinant i hem parlat d'un grapat de vegades. Estem parlant de gent a la que cridem pel seu nom i a la que cada any, quan comencem els sopars de comparsa, li preguntem, i ens pregunten, per la família i si el seu fill ha acabat els estudis. Estem parlant de gent que ja forma part de la comparsa i del nostre entorn. De gent que gaudeix d'interpretar una marxa mora, tant com nosaltres d'escoltar-la o de desfilar-la. És la música festera. És la música de la festa dels moros i cristians. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
0: Gràcies, Juan Antonio. Anem amb la informació meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
6: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Seguim amb temps càlid a les hores centrals del dia. Ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, cels que aniran de nuvolosos a poc nuvolosos este dijous, amb vents, variables en superfície i temperatures màximes que pugen. Ull, valors pròxims als 35 graus, en un ambient més que agradable càlid. El divendres, de nou pugen les temperatures, tant les mínimes com les màximes. Estes últimes podrien superar, ull, els 35 graus, en una jornada càlida, nuvolosa i bascosa.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
7: Rector. Hola, Sofía, soy Jorge Rodríguez. Vanessa, soy Jorge Rodríguez. Donate una molt bona notícia, que hem decidit donar-vos el premi 9 d'octubre a l'Assemblea de Docents per tot el treball que heu fet. Juan, hola, soy Jorge Rodríguez. Donar-te una bona notícia,
0: Ontinyent ja ha decidit qui rebrà enguany els premis 9 d'octubre. 6 reconeixements que posen el focus en trajectòries i iniciatives vinculades a la ciutat des de l'àmbit acadèmic fins a l'esport, l'educació o el teixit social i empresarial. 6 noms i projectes que representen tots eixos àmbits. Entre els guardonats està el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, primer ontinyentí que ocupa aquest càrrec i que ha mantingut la seva vinculació amb la ciutat, especialment amb el campus universitari.
8: Jo l'entenc com un reconeixement a la figura d'un ontinyentí que ha fet la seva carrera en la Universitat de València, que ha tingut la seva recerca, la seva transferència, la seva empremta també en l'àmbit acadèmic, però que, bueno, en aquesta implicació que he tingut sempre també en la política universitària, ha permès que, pues, per primera vegada en la història, un ontinyentí siga rector de la universitat més important, més antiga i més rellevant de la nostra comunitat autònoma.
0: També rebrà el reconeixement el col·lectiu Ontinyent Rural, impulsat pels germans Jordi i Quique Mollà, pel seu treball de recuperació i divulgació de la memòria agrícola, rural i popular d'Ontinyent. Escoltem a Quique Mollà.
9: Fa 11 anys que anem en este projecte. El projecte és preciós, estem molt feliços amb ell, però hi ha un moment que ens cansa perquè són moltes hores les que li dediquem. I aquestes coses, doncs mira, són un impuls, un agraïment que ens fan i que nosaltres al mateix temps el recollim com a tal i ara continuar treballant.
0: L'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, creada enguany en el context de les mobilitzacions de l'educació pública, serà reconeguda per la seva tasca reivindicativa en defensa de recursos, infraestructures i millores per als centres educatius de la comarca. Aloma Martínez és membre de l'Assemblea.
10: Ens sentim molt, molt orgullosos i ens dona molta més força saber que tots els grups polítics han donat suport a aquest premi. Hi ha qui ha sigut el promotor, però el que tots els grups hagin recolzat ens agrada molt, molta il·lusió, per supost. Un reconeixement de tots els partits polítics a la tasca tan gran que vam estar fent i que continuarem fent durant aquest curs.
0: En l'àmbit esportiu, el premi serà per a la ciclista Sofía Rodríguez, doble campiona d'Espanya d'èlit de ciclocross i una de les referents del ciclisme ontinyentí.
11: Diria que és l'any que més premis no he rebut i just pues, este premi el vaig saber ahir també, quan vaig ir també a la llum, pues, unes horetes antes, no? I la veritat que és supercontenta de rebre este premi. Sempre l'havia vist, no? Durant molts anys ja el seguia i la veritat que no m'ho esperava.
0: El consistori també distinguirà l'empresari José Vicente García per la seva trajectòria en el món empresarial i associatiu.
12: La veritat és que aquests premis no te l'esperes mai. En tant que n'hi ha que han fet també molt pel poble, com en té que tocar a mi? Quan...
0: I també reconeixerà la seva trajectòria a Juan Robledillo.
13: Este premi que agafa molt d'orgull sobrepassa un poc perquè pense que n'hi ha molta gent al món de la cultura, de l'art, de la docència.
0: Com no, enhorabona a tots ells. Bona vesprada.
14: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
15: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
16: Gira el mundo, gira. Y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos.
17: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
16: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Javier Rupérez, Juan Cruz, Marta Flitsch, Lluís Bassets, Adriana Gess y Aymar Bretos, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en